0: El Tribunal Europeu de Drets Humans avala l'aplicació del 25% de castellà a les escoles catalanes i ha rebutjat la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que obligava el centre a impartir una assignatura més en castellà. El Tribunal considera que el model aplicat durant anys al centre amb l'ensenyament exclusivament en català situava en desavantatge a les famílies castellanoparlants perquè limitava el dret dels alumnes a aprendre també en castellà, que és llengua oficial en definitiva a tota Espanya. A més, defensa que rebre educació en aquesta llengua afavoreix la igualtat d'accés al sistema educatiu i facilita la mobilitat dels estudiants entre comunitats autònomes. La decisió, en tot cas, suposa un revés per al govern i per a la defensa o per als que defensen el model d'immersió lingüística, ja que el Tribunal avala la necessitat d'incrementar la presència del castellà en determinats casos. Amb tot, també remarca que no elimina el projecte lingüístic del centre ni qüestiona el paper del català com a llengua vehicular. Ana Losada, que és presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que els defensors de la immersió han aconseguit l'efecte contrari del que buscaven.
1: Estamos ante una magnífica noticia. Hemos de agradecer irónicamente a aquellas familias de Canet de Mar y a aquellas asociaciones que pensaban que iban a tener de estas instituciones europeas el aval de un régimen que vulnera derechos. Pues no, se han encontrado con un nuevo fracaso porque ni dentro ni fuera de nuestras fronteras nadie va a apoyar un régimen que vulnera claramente derechos lingüísticos, que impide estudiar en la lengua materna de la mayoría de los catalanes.
0: ¿Y qué diuen desde el gobierno? Doncs que faran cas omís a aquesta sentència perquè la decisió, diuen, no té cap impacte sobre el sistema educatiu a Catalunya. Molt bon dia, sóc Yolanda Canalés, són les 7:22 d'aquest divendres, de temps estable i assolellat. Si bé al Pirineu es poden repetir aquests ruixats de tarda, i atenció perquè ens espera un important increment de la temperatura al llarg del cap de setmana. Podria tocar sostre a inicis de la setmana vinent. Avui, de fet, la màxima arribarà als 38 graus a Ponent. El litoral se situarà sobre els 30. Tenim ara a Barcelona 24 graus, a Tarragona 21, 20 a Lleida, 18 a Girona i 15 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives des de primera hora del matí. Una avaria ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord deixa en direcció Terrassa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. També tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida doncs, també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparació de danys a la via per un accident i que deixa 1 quilòmetre de cues en sentit Amposta. Finalment, comencem a poc també a registrar ja aquestes retencions habituals amb més intensitat, sobretot al vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat i també el primer tram de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès es destaquen 2 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: I després de més de 20 anys de reivindicacions veïnals i 6 de tramitació parlamentària, el Parlament ha aprovat la primera llei catalana per erradicar l'amiant, una norma que els col·lectius afectats qualifiquen d'històrica i que estableix per primera vegada un marc comú per localitzar, retirar i gestionar aquest material present encara en milers d'edificis i instal·lacions. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats Amacosa Alstom, dos dels principals impulsors de la iniciativa, han celebrat l'aprovació de la llei com una fita pionera i gairebé única a escala internacional. Amb tot, adverteixen que ara caldrà garantir recursos econòmics i voluntat política també perquè les mesures previstes es puguin aplicar. Joan Maria Soler, portaveu de la Comissió contra l'Amiant de la FAP, assegura que la feina no s'acaba precisament amb l'aprovació de la norma.
5: Retirar l'amiant de manera segura doncs, és car i es necessiten ajuts de l'administració. Ara bé, aquest amiant ha instal·lat després de, com a mínim, mig segle, ja està en unes condicions molt deficients a nivell general i això fa que sigui un element molt perillós perquè desprèn amb molta facilitat fibres que són cancerògenes.
0: D'això precisament en parlarem al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. i la cocaïna es consolida com la principal addicció tractada per Projecte Home a Catalunya. Segons l'informe anual de l'entitat, més de la meitat de les persones ateses durant el 2025, un 53% concretament, van demanar ajuda per problemes relacionats amb aquesta substància. És la xifra més alta dels últims anys i confirma una tendència que es manté des del 2016. Durant l'últim any, l'entitat va atendre gairebé 1.800 persones als seus centres de Catalunya i l'alcohol continua sent la segona causa de demanda de tractament, present en gairebé un 31% dels casos. De fet, Projecte Home destaca que el consum de cocaïna sovint no arriba sol i en la majoria de situacions va acompanyat de begudes alcohòliques, com explica la directora de Projecte Home, Neus Canals.
4: Des del nostre punt de vista, aquest consum està molt més extès, no? en diferents classes socials, en persones en diferents edats, entorns, fins i tot professions. Moltes vegades, quan una persona truca per demanar-nos ajuda, potser ho fa pel consum de cocaïna, però després, una mica, quan analitzem la situació, el que trobem és que en la majoria de casos també hi ha consum d'alcohol.
0: I els esports, l'Albert Díez us parlarà de bàsquet i Barça. Molt bon dia, Albert.
6: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet ha guanyat el primer partit de la final pel títol de la Lliga Endesa. 112-113 després d'una pròrroga i amb Claiborne com a gran protagonista amb dos triples decisius. Xavi Pascual és el tècnic del Barça.
7: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
6: El dissabte també a València es juga el segon partit. El Barça, però de futbol sala, es queda només una victòria del títol de Lliga després de guanyar el Pozo de Múrcia per 6-1 al segon partit de la final. I aquest divendres el Centre d'Esport Sabadell ha de guanyar el Zamora per ser equip de segona divisió. El partit es juga a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta.
3: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
12: ¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
13: Medicentre, calle Consell de Sen, 160, 93-476-3055.
14: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
15: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
16: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
0: Continua ara mateix la informació. Escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.
17: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
18: No, me ha entrado esto.

0: ensenyament exclusivament en català, el model d'immersió lingüística en definitiva, situava en desavantatge a les famílies castellanoparlants perquè limitava el dret dels alumnes a aprendre també en castellà, que és llengua oficial a tota Espanya. La decisió suposa un revés per al govern i per als defensors del model d'immersió lingüística, ja que el tribunal avala la necessitat d'incrementar la presència del castellà en determinats casos. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per a una escola bilingüe, diu que precisament els defensors de la immersió han aconseguit l'efecte contrari del que buscaven.
1: Estamos ante una magnífica noticia. Hemos de agradecer irónicamente a aquellas familias de Canet de Mar y a aquellas asociaciones que pensaban que iban a tener de estas instituciones europeas el aval de un régimen que vulnera derechos. Pues no, se han encontrado con un nuevo fracaso porque ni dentro ni fuera de nuestras fronteras nadie va a apoyar un régimen que vulnera claramente derechos lingüísticos, que impide estudiar en la lengua materna de la mayoría de los catalanes.
0: Temps ja pels esports i us parlem sobretot de bàsquet. Albert Díez, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet ha guanyat el primer partit de la final pel títol de la Lliga Endesa. 112-113 després d'una pròrroga i amb Claiborne com a gran protagonista amb dos triples decisius. Xavi Pascual és el tècnic del Barça.
3: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
2: El dissabte també a València es juga el segon partit. El Barça, però de futbol sala, es queda només una victòria del títol de Lliga després de guanyar el Pozo de Múrcia per 6-1 al segon partit de la final. I aquest divendres el Centre d'Esport Sabadell ha de guanyar el Zamora per ser equip de segona divisió. El partit es juga a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
7: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
8: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Este partido hace un doblete con nuestros precios imbatibles, como en la sandía entera rallada Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo Carrefour El Mercado a 5,29 € el kilo.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
12: La vida de una pyme és un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
0: Doncs aquest ha estat el repàs del més destacat de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua ara mateix la informació. Escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.

0: náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-235577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
1: Atenció, Tortosa. El gran Fofito y Mónica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo. Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials les guerreres K-pop. Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com.
2: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
3: El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
2: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
3: La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivenda.
2: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
4: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
5: ¡Claro que sí!
4: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
6: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
4: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
7: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
4: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
8: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
4: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Esta semana asistimos al capítulo final de un culebrón que fue tremendo, que empezó el 22 de diciembre de 2025 y lo hizo justo en este momento.
1: 79.432.4 millones.
0: ¿Saben ustedes que parte de la lluvia de millones cayó en un pequeño pueblo de León, en Villamanín? Y lo hizo además de forma muy repartida, con 450 papeletas de 5 euros del número 79.432. Pues de esta alegría vino la inquietud, le cuento. Se vendieron 450 papeletas en lugar de las 400 que se tendrían que haber emitido. Ese desfase de 50 participaciones equivalía a 4 millones de euros. Pues bien, 6 meses después, podemos decir que Villamanín ha cerrado oficialmente el episodio. Y lo ha hecho a través de un comunicado de la Comisión de Fiestas en el que señala que, una vez repartido el premio, se disuelve el mecanismo legal creado para poder tramitar todo lo relacionado con el cobro. Un cobro que se pudo hacer gracias a que la gran mayoría de premiados aceptó, recuerde, esa polémica quita del 10% de su premio, ¿no? A partir de ahora, o de aquí, es el momento de sacar conclusiones. Y me gustaría hacerlo con Inmaculada Gutiérrez, que es vecina de esta localidad, afectada, bueno, o agraciada al mismo tiempo, con el gordo de Navidad. Inmaculada, muy buenas.
2: Buenas, Alberto, buenas de nuevo.
0: ¿Estás contenta? ¿Estás feliz?
2: Ay, yo estoy encantadísima de la vida.
0: Oye, por cada una de las 447, creo que son papeletas, porque tres no han aparecido, se han cobrado 59.396 euros. ¿Queda algún cabo suelto o la posibilidad de, no sé, recursos por parte de los pocos que no aceptaron la quita?
2: Bueno, hay 6 papeletas que no aceptaron la quita. De esas 6 papeletas no quiere decir que sean 6 personas. Puede ser que una persona, claro, tenga 3, otra 2 y otra 1.
0: Porque no sabéis quiénes son.
2: Pero, hombre, yo no tengo, dentro de unos 20 años lo sabremos todos quiénes son, pero hoy no.
0: Vale.
2: Pero es verdad que el abogado de la comisión les dijo que cobraron los 59.398 que les correspondía y que estaban todos en su derecho de reclamar la diferencia. Oye, ya no sé si la han reclamado o no.
0: ¿Cuál ha sido el momento más complicado de estos meses?
2: Bueno, yo creo que el momento más complicado fue el momento de la reunión para mí, porque allí, como he dicho tantas veces, la tensión se cortaba con cuchillo, ¿no? Mm-hmm. Luego es verdad que hubo otro momento ahí de impasse donde la gente no se registraba, o sea, tenías que registrarte para cobrar y estábamos al 65% de papeletas registradas y la gente no se registraba. Yo creo que la tensión, decías, pero ¿por qué no lo haces? O sea, si tú vas a cobrar, ¿por qué no lo haces?
0: Es que además, claro, como se estaba contando en los medios todos los días y de forma tan intensa, porque ahora pasa esto en los medios, hay una noticia de estas jugosas y tal, y se exprime hasta más no poder, que claro, vosotros no parabais de ver el nombre de vuestro pueblo, ¿no? Y supongo que eso, también las tensiones ahí en el pueblo.
2: Bueno, como yo digo, como lo he dicho a tus compañeros, Villamanín posiciona en Google. O sea, tú ahora metes en cualquier noticia a Villamanín. El otro día había una de que no había luz para ponerse las empresas en los polígonos industriales y pues no hay dinero para todos como en Villamanín. Y entonces esa noticia está arriba del todo. Entonces, bueno, es verdad que pone a Villamanín en el mapa, quizás deberíamos salir por nuestro riquísimo embutido o porque ahora mismo yo propongo a Villamanín como premio Príncipe de Asturias,
0: pues
2: de la Concordia,
0: sí,
2: como
0: pues
2: ejemplo,
0: sí, pues sí,
2: de esto, pero bueno, ha salido, nos ha salido bien. Yo entiendo que ha sido un momento difícil, que toque la lotería y pase esto, está claro que nadie lo quiere, pero había que solucionarlo y lo hemos solucionado de la mejor manera. Yo creo que hemos sido un ejemplo de pueblo.
0: Sois. Desde luego que lo sois y cosa que celebramos todos. Oye, y ya por último, el tema de la comisión de fiestas, porque tengo entendido que quiere seguir trabajando en el pueblo o por el pueblo, e incluso volver a vender papeletas del próximo sorteo de Navidad. No sé si te lo esperabas.
2: Bueno,
0: si...
2: yo sé que van a volver a hacer lo de las papeletas, no lo tengo claro. Quizás vendan décimos con recargo, pero yo las papeletas no las tengo claro. Voy a parafrasear a Leticia cuando se comprometió de que entiendo que será una reflexión madurada, pensada, sin el consejo de la reina, pero todo lo demás sí. Y voy a hacer la frase que hacen ellos de su... Ellos siempre ponen una canción de Carolina Durante, ¿eh? En lo que hay una canción en la que dice que prefiero morir mañana que vivir sin año, vivir 1000 años sin conocerte, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es su leitmotiv y con eso me quedo. O sea, ole sus huevos, por perdón.
0: No tengo nada que perdonarte. Oye, ¿y qué vas a hacer con el dinero? No sé si ya lo has empleado en algo, en tapagujeritos o un capricho.
2: Bueno, yo como soy la señora que ha salido en todos los medios de comunicación, pues yo he cambiado el baño, ¿sabes? Estoy en ello. Yo tenía una bañera, voy a poner una ducha y están haciéndomelo y voy a cambiar dos ventanas de León, que estoy esperando a que me pasen el presupuesto. Pero lo demás, pues tengo dos hipotecas que tienen 14 y 13 años y ya te diré, yo estuve preparando ahí y tal, porque eso es una hipoteca, pero de por vida.
0: Ya.
2: Y si quieren estudiar fuera, pues ahora mismo, antes tendría que comer sopas de ajo. Ya. Pero bueno, ahora me lo puedo permitir con más libertad.
0: Oye, es algo que me alegro, pero te digo una cosa, las bañeras, pegarse un baño, la verdad que es muy agradable, ¿eh? Eso, perder eso no sé yo si...
2: Escucha, yo ya voy para mayor, ¿eh? Estoy a medio hacer, como decía mi jefe, voy a hacer 50. Entonces yo ya tengo que irme buscando las facilidades.
0: Está muy bien. Inmaculada, oye, que en fin, que me alegro muchísimo, una barbaridad. Que espero que te vuelva a tocar el año que viene, para en vez de ese baño que te haga 3 baños más.
2: Te voy a decir una cosa, hay dos familias en Villamanín que les tocó el niño.
0: Sí.
2: En León, que tocó el gordo, y les tocó el gordo de Villamanín.
0: Uf.
2: Yo, o sea, aparte de invitaros a todos a las fiestas, que claro, lógicamente este año serán memorables,
0: sí.
2: O sea, yo os invito a ir a Villamanín y si venden décimos, comprarlos. ¿Quién te dice que no hay 2 sin 3?
0: Pues no, te digo una cosa, voy a empezar a gestionar a ver si puedo hacer programa en Villamanín.
2: Escucha, tenéis mi teléfono, os lo he dicho 1000 veces, os acogemos allí. El alcalde Álvaro, yo ya he hablado con él. Oye, si viene esta gente, hay que hacerles una ruta gastronómica de museos y enseñársela.
0: Vamos, sabe lo que nos gusta,
2: venir a hacer un programa en Villamanín, estáis hablando antes del calor. Tenemos 7 grados menos que en León. O sea, estamos en la gloria.
0: Magulada, un beso fuerte. Enhorabuena.
2: Un beso grande. Adiós.
0: Enseguida vamos con más actualidad y hablamos con Cristina, que nos cuente qué nos trae para el fin de semana. Oye, qué buena noticia de viernes, de verdad. Si es que hablando se entiende todo el mundo. O eso debería. Uno se fija en el Congreso, bueno, no me haga empezar.
1: Herrera Incope.
3: Estar informado. Aquí el deporte se vive
1: y se debate.
4: Hoy España ha protagonizado el primer gran cagancho. Ha empatado a 0 con Cabo Verde.
5: En la segunda parte nos ha faltado acierto, pero es que en la primera nos ha faltado algo peor, que es intención.
6: Para mí el equipo tiene que girar en torno a Pedri. Muchas veces no le da tiempo a volver, a llegar, a ver el fútbol de cara. Ha llegado al final del partido muerto y una cosa.
3: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
1: Con Juanma Castaño.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
8: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
9: Medishore. Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
10: ¿Los juguetes?
9: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
10: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
9: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
10: En tienda web y app.
11: Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
1: Herrera Incope.
3: La mañana.
12: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
13: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja t'estic parlant des de Catalunya i com sempre és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Avui divendres, 19 de juny del 26, s'acaben les escoles i arribem a les portes del cap de setmana que ens durà a l'inici de l'estiu. I segur que molts de vosaltres ja esteu fent plans per desconnectar, però anem a ser sincers. Avui el tema de conversa al carrer, a part de que acaben les escoles, és la xafogor, la calor i el que ens ve a sobre. M'he proposat donar-te totes les eines possibles per sobreviure, i si pot ser, amb un somriure, aquest pic de temperatures que ens arriba el cap de setmana. Analitzarem com posar l'aire condicionat o el ventilador sense que ens agafi un atac de cor quan arribi la factura de la llum a finals de mes. Et porto els millors trucs d'eficiència energètica per a aquests episodis climàtics. Parlarem amb una nutricionista que ens ensenyarà com omplir el rebost i la nevera amb cuina sostenible, de proximitat i, sobretot, molt refrescant per passar millor el cap de setmana. Però abans de buscar aquestes solucions, hem d'entendre exactament a què ens enfrontem, perquè la situació meteorològica de les properes hores requereix tota la nostra atenció. No és cap sorpresa si et dic que aquest cap de setmana farà calor. Al cap i a la fi, diumenge, estrenem oficialment l'estiu. Però el que ens ve a sobre no és simplement l'inici de temporada. L'Agència Estatal de Meteorologia ha llançat un avís seriós per un episodi de temperatures excepcionalment altes i persistents, amb termòmetres que fregaran i passaran, en alguns punts, els 40 graus. Nits tòrrides, on costarà agafar el son, i fenòmens afegits com la pols en suspensió i tempestes seques. Per entendre si estem davant d'una anomalia o de la nova normalitat del nostre clima, parlo amb el delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, el Ramon Pascual. Ramon, què tal? Bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Ramon, cada vegada que parlo amb tu, t'acabo preguntant el mateix. Escolta, això ens hi hem d'acostumar? Això serà normal o és un cas excepcional? Ens heu dit que ve una onada de calor aquest cap de setmana. Això és normal? Serà normal?
14: Bé, que hi hagin onades de calor als estius és normal, tot i que els mesos més freqüents són juliol i agost. Però, per altra banda, està augmentant la freqüència i la intensitat d'aquestes onades de calor els darrers anys. I aquesta que ve ara, tot i no ser com a onada de calor excepcional, sí que ho és perquè és molt de mes a juny, no?
13: Encara molt d'hora.
14: Molt aviat, molt d'hora, no? Llavors, en aquest sentit, serà molt excepcional i, efectivament, amb temperatures que superaran els 40, els 41 i potser els 42 graus. Uh-huh.
13: Ramon, heu posat èmfasi sobretot en altres elements com la calitja o la possible formació de tempestes seques.
14: Sí, en algunes zones. El fenomen de les tempestes no serà pas generalitzat. Sobretot a la Vall de l'Ebre, al sistema ibèric, menys possibilitat al Pirineu, que seria que és una zona on aquests darrers dies sí que ja estan havent-hi algunes tempestes, i el fenomen de la pols en suspensió, doncs sí, perquè la massa atactada, la massa d'aire que ens arribarà és del sud, per tant del nord d'Àfrica, i vindrà carregada d'aquest element de pols en suspensió.
13: Més enllà de les màximes, que és veritat que marquen titulars, el gran mal de cap per a molts ciutadans és el termòmetre nocturn. Es parla de nits tropicals i fins i tot tòrrides a gran part de Catalunya no baixarem dels 20-25 graus. A partir dels 20 es considera ja una nit tropical. Com ens afecta directament aquesta falta de treva tèrmica durant les hores de descans? I fins quan preveu que duri aquesta persistència nocturna?
14: En quant a la persistència, els darrers anys estem veient que les nits tropicals comencen cada vegada més d'hora i s'allarguen tot l'estiu, el qual no vol dir que no hi hagi alguna petita treva. Les nits tropicals. I les tòrrides també estan augmentant, però en principi tenen més intervals sense nit tòrrida. Però efectivament ara ens vindrà. I com ens afecta? Doncs ens fa descansar malament, ens costa agafar el son, i la son, encara que l'agafem, potser és més lleugera, no tan profunda, i per tant el descans pitjor.
13: Clar. Les ciutats no ajuden tampoc que baixi la temperatura a la nit?
14: Les ciutats no, perquè sobretot les que són d'una certa dimensió ja tenen el conegut efecte d'illa de calor degut a la urbanització de la pròpia ciutat, els materials que la composen i les fonts de calor, com són doncs el transport, sobretot de vehicles i els refrigerants. En fi, hi ha les fonts de calor i l'estructura de la pròpia ciutat dificulta el refredament que seria més bo.
13: Clar, clar. Ramon, alguna ocasió hem parlat de que l'àmbit mediterrani és un punt crític de la crisi climàtica actual. Quan mirem les dades de l'AEMET dels darrers anys, veiem que els estius més calorosos es concentren tots en la darrera dècada. Aquesta onada de calor tan primerenca, perquè estem al juny encara, és un avís del que ens espera els propers mesos? O no té res a veure?
14: No, sí que té a veure, perquè la predicció estacional que tenim publicada, que ens arriba fins al mes d'agost, mostra que estarem en conjunt per sobre de les temperatures de referència del període 91-2020. I, per tant, doncs, de ben segur hi haurà alguna altra onada de calor, o més d'una, al llarg de l'estiu, i veurem com es desenvolupa, però podem esperar un estiu molt càlid.
15: Clar, el tema aquest d'anar cada vegada a més calor a l'estiu i si voleu parlar de fred a l'hivern, tot i que és veritat que on estem notant més variació del que era històricament és l'estiu, també fa que el consum energètic augmenti moltíssim en una estació que potser no ho teníem tan interioritzat, no? L'esforç energètic pot passar factura al país? Ho dic perquè aquestes onades de calor el que fan és disparar moltíssim el consum elèctric.
14: Sí, pels sistemes de refrigeració que cada vegada són més necessaris. Són sistemes que jo crec que fa 20, 30, 40 anys no teníem o teníem ben poques cases i ara, en canvi, s'ha distribuït d'una manera molt majoritària. Sí, efectivament, hi ha puntes de consum elèctric que entenc que les companyies distribuïdores i comercialitzadores han de gestionar perquè no ens trobem problemes. Jo crec que això és un tema bastant controlat i no hi haurà problema en aquest sentit, però sí que és veritat que el consum en aquest sentit augmentarà. Per tant, és important també que prenguem mesures més sostenibles com baixar persianes, obrir finestres, que hi hagi circulació de l'aire, que són gratuïtes i també tenen el seu resultat positiu.
15: Doncs hem parlat amb el Ramon Pascual, delegat de l'AEMET a Catalunya. Ramon, gràcies per atendre'ns. Bon cap de setmana.
14: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
15: I de la previsió del temps, d'aquesta confirmació, d'aquesta primera gran onada de calor de l'estiu que ens acosten des de l'AEMET, passem directament a la pràctica, perquè davant d'aquests termòmetres desbocats, la reacció immediata, com bé dèiem, a totes les llars que tinguin aquest dispositiu és la mateixa, engegar l'aire condicionat. El problema és que, de vegades, el remei pot ser gairebé tan dolorós com la malaltia quan arriba la factura de la llum a final de mes. Com podem mantenir la casa fresca sense que sigui un trauma o un ensurt a l'economia domèstica? Quins són els errors més comuns que cometem sense adonar-nos-en? Per parlar-ne, mira, fem ara un contacte amb el director de Hello Watt. Ell és el Dani Salazar. Dani, què tal? Buenos días.
16: Buenos días, un placer estar acá contigo.
15: Oye, con los oyentes. Acabamos de hablar de esta ola de calor que nos confirman que sí, que va a llegar y que va a ser excepcionalmente alta, sobre todo por las fechas en las que estamos. Y con este panorama, el primer impulso pues es poner el aire acondicionado. Ni que sea, por las noches, pero es igual, porque hace tanta calor que al final lo llegas a tener todo el día. Este es el primer gran error que cometemos, es decir, poner el aire acondicionado y ponerlo, a 20 grados, a 18 grados.
16: Es que realmente cuando vienen esas horas de calor ya no es un asunto de confort, es que es imposible en muchas ocasiones con esas horas de calor estar en tu hogar sin prender el aire acondicionado, así que va a ser inevitable. Lo que sí es importante es, hay algunas prácticas que pueden ayudar a controlar un poco las cosas.
15: Claro, el tema de marcar la temperatura objetivo supongo que es una.
16: Sí, eso es una. Un error que tenemos es poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor, sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando.
15: Dani, más allá del termostato, de poner la temperatura correcta, la ventilación es clave, ¿no?, en estas situaciones, aunque de veces abrimos ventanas cuando pensamos que decimos, que corra el aire, pero quizá lo que estamos haciendo es que nos entre directamente el calor de la calle. ¿Cuáles son realmente las mejores horas para ventilar la casa y cuándo tenemos que dejarla cerrada?
16: Es justo eso. Tenemos que reaccionar a la temperatura que tenemos afuera. Así que en la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que estas corrientes cruzadas refresquen la casa. pero cuando ya se acerca el mediodía, vale mucho, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco, cruce todo el hogar, y cuando la temperatura sube, nos protejamos un poco más y aislemos el hogar. O sea que el fuerte calor de fuera no entre tan fácilmente dentro del hogar.
15: Claro. Dani, desde Hello What analizáis perfectamente el comportamiento del consumidor. ¿Qué otros errores invisibles o pequeños hábitos diarios hacen que el consumo eléctrico se dispare en el verano, en las casas, sin que seamos conscientes?
16: Yo diría que ya hemos tocado la mayoría de las bases, pero sí quería volver a un tema más sobre los dispositivos que tenemos en casa. Esto es, nosotros también recomendamos mucho revisar la eficiencia de tu dispositivo. En muchas ocasiones, cuando intentamos refrigerar nuestro hogar, terminamos comprando aires acondicionados de estos de supermercado, los pingüinos, y estos son los aires que son más devoradores de energía. Parece que es un ahorro inicialmente porque estás pagando menos y no hay necesidad de hacer una instalación, pero esto en dos veranos ya te está costando mucho más que un split normal. No tienes que invertir en el split más caro tampoco. Con un split gama media ya realmente estás cuidando tu bolsillo a largo plazo. Yo sé que en ocasiones no es fácil planificar este tipo de gastos, pero es algo que a la larga siempre va a valer mucho la pena. También es cierto que está el tema que si estás de alquiler, ¿cómo lo puedes tratar? Pero siempre puedes hablar con tu casero, proponerle que tú te ocupas de la instalación a cambio de un mes del alquiler, intentar negociarlo, porque esto, si te quedas a largo plazo en un lugar, esto lo vas a sufrir en el bolsillo claro. después de uno o dos veranos.
15: Dani, las casas que nos estén escuchando y no dispongan de aire acondicionado, ¿tienes algún truco práctico y low cost de estos de toda la vida o tecnológicos que funcionen mejor para bueno, aislar un poco la casa del calor exterior?
16: A pesar de no tener aire acondicionado, los ventiladores consumen muy poca energía, cuestan poco y te pueden ayudar bastante. Y además de abrir ventanas en la mañana y luego cerrarlas al mediodía, si no tienes refrigeración, realmente no hay mucho más que puedes hacer. Yo diría que concéntrate en conseguir un ventilador. Esto te va a ayudar a superar esas horas de calor, pero es que es innegable que esas horas de calor cada vez nos vienen más, y esto es parte de la nueva realidad. Hay que velar mucho por tu confort en estos momentos.
15: Uh-huh. Bueno, si miramos a medio y largo plazo, el verano cada vez va a empezar antes y va a ser más intenso, y yo creo que va a durar más. Más allá de ajustar el aire acondicionado, ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer una familia hoy en día para optimizar el consumo energético en casa de cara a los próximos años?
16: Es cierto que hablamos de esta eficiencia de los aires acondicionados, así que una inversión en aire acondicionado eficiente es muy valiosa, pero hay otro pilar de que la mayoría de los hogares españoles sufre, es que los hogares que tenemos no están bien aislados. No es fácil a veces hacer la conexión de que no tener un hogar aislado hace que la factura de la luz suba. El asunto es que si no está bien aislado, el dinero que gastas en refrigerarte lo aprovechas muy bien, porque esa refrigeración no la pierdes, no se escapa por las ventanas, por las paredes. Así que después de asegurarnos de tener una eficiencia buena en nuestros aparatos de refrigeración, el siguiente paso es revisar cómo está el aislamiento de mi hogar. Puede ser las ventanas, asegurarnos que tengamos ventanas de doble vidrio que estén bien ubicadas, así como revisar áticos y pisos. Esto parece que es un dinero que no es bien invertido, pero ahora la eficiencia energética cada vez va a ser más importante, tanto para sobrevivir, para tener buen confort durante estas horas de calor, como para reducir la factura cuando tenemos que afrontarlas. Así que el siguiente paso es justo mirar cuál es la obra que va a ser más eficiente en tu caso particular para tu hogar, que va a conseguir, es esto, controlar la factura de la luz, que que en estas olas de calor es inevitable que suba.
15: Bueno, pues tomamos nota de estos consejos. Ya sabeu, el termostat a una temperatura raonable, ventilar només quan toca, vigilar els petits detalls que sumen a la factura i el tema de l'aïllament a mig i llarg termini. Hem parlat amb el Dani Salazar, director general de Hello Watt. Gracias por atendernos hoy y nada, en vuestra página web pueden encontrar más consejos para ahorrarnos un poco más en esta factura de la luz. Gracias, Dani.
16: Por supuesto, ha sido un placer. Muchas gracias.
15: I nosaltres seguim amb consells, però aquesta vegada et dic: ¿quieres más seguridad en tu comunidad? Con Digital Mantenimientos, por 39,90 euros al mes, instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos. 40 años dando servicio a comunidades de vecinos. Experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio.
3: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
17: COPE Catalunya i Andorra.
18: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
19: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
20: ¡Claro que sí!
19: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
21: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
19: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
22: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
19: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
23: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
19: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
24: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
3: Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
25: Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
26: Tus programas favoritos en directo. Notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
3: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
26: Compatible con CarPlay y Android Auto. Por la noche en la radio.
3: Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño.
25: Y que no nos digan ahora que no pensaron en ello, porque entonces tú no te gastas 400 millones de euros en esconder el césped para abajo con glipogeo.
3: De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
15: Menjar és un plaer, però també és una responsabilitat. Mira, sovint pensem que cuidar el planeta depèn de grans decisions que són o blanc o negre, de tancar aixetes o de reciclar el plàstic, però la veritat és que la revolució verda comença cada dia a la cuina de casa nostra, al fons del nostre armari i sobretot a la llista de la compra. Què vol dir realment ser sostenible quan ens asseiem a taula? Com podem aplicar la cultura del reaprofitament sense que ens sembli un món? Mira, anem a parlar de tot plegat amb la Naila Martínez. Ella és dietista i nutricionista. Naila, què tal? Bon dia.
27: Hola, molt bon dia, Ricard.
15: Bé, per començar des del principi, la sostenibilitat a la cuina comença abans d'encendre cap foc, oi?
27: Doncs sí, comença per la planificació, Ricard, perquè si no fem una bona planificació del que hem de menjar, és el primer pas per malbaratar aliments i que, per tant, ser poc sostenibles.
15: Clar, com hauria de ser la llista de la compra realment conscient i sostenible sense que això ens compliqui la vida o el pressupost?
27: Doncs el principal, ja sé que si no estem acostumats ens pot costar una miqueta, però fer un menú setmanal, planificar-nos, que és el que menjarem, que després, òbviament, el podem canviar, però si tenim un menú, si tenim una planificació de les menjades que farem a casa, del que cuinarem, això ja ens pot ajudar a fer aquesta llista de la compra, incloent també, clar, quan parlem de sostenible, Ricard, també hem de parlar de saludable, sí. I van de la mà, i per tant, doncs, triar també aquestes verdures de temporada, de proximitat, fruites de temporada i proximitat, perquè això també doncs, ajuda a reduir aquest, aquest impacte, aquesta, o a reduir aquesta petjada ecològica, no? A la nostra terra.
15: La proximitat i temporada, que això a vegades volem menjar una fruita durant tot l'any. Doncs escolta, no, només funciona durant dos mesos. Si la tens durant tot l'any és que te la porten d'algun altre lloc i allò té un cost de sostenibilitat altíssim. Un dels grans cavalls de batalla a les cases és el malbaratament, també. De veritat que a vegades no ens n'adonem, però si ho separéssim i miréssim doncs, al llarg d'un dia o d'una setmana o d'un mes, doncs jo crec que ens posaríem les mans al cap. Quins trucs pràctics ens pots donar per instaurar una bona cultura del reaprofitament i allargar la vida dels aliments que es queden oblidats a la nevera, per exemple?
27: Mira, més enllà de fer grans cuinades, no? Perquè ja sé que cada cop cuinem menys, doncs el primer és mirar a la nevera què tenim abans de comprar, no? I abans de cuinar. Moltes vegades podem reaprofitar verdures que tenim esmitanades a la nevera i que hi ha àpats com les llegums, la pasta, l'arròs, que al final toleren qualsevol verdura, no? I que podem aprofitar, per exemple. També podem congelar racions, servir-nos menys quantitat, repetir si volem, però allò que no ens hem servit al plat ho podem guardar al congelador i tenir per un altre dia, per exemple. Uh-huh. I de la fruita madura, doncs ara que arriba l'estiu, en podem fer gelats o batuts per poder aprofitar-la també.
15: Per internet i a les xarxes socials es llegeix i s'escolta molt l'expressió batch cooking. Què és el batch cooking?
27: Doncs el batch cooking és el cuino durant dues hores més quantitat de tota la vida que feien les nostres padrines, no? I que, doncs això, ens queden ja les carmanyoles fetes, els tàpers de la nevera per tota la setmana. I d'aquesta forma, doncs ja cuinem les racions que necessitarem. Forma part d'aquesta planificació que parlàvem al principi, també.
15: Clar, no, ho dic perquè els nutricionistes ho dieu, que ens hem oblidat de cuinar i que hem de tornar a cuinar. Però, clar, és veritat que el ritme de vida a vegades t'ho posa difícil, no impossible, perquè es pot fer, però t'ho posa difícil el batch cooking, que és al final, escolta, jo dissabte o diumenge em poso dues hores o tres hores a la cuina i estic fent en paral·lel dos o tres plats, ho he de tenir planificat, i tot això espero que es refredi, ho congelo i ho planifico per tota la setmana. Seria això.
27: Exacte, o inclús no congelar-ho, depèn del que cuinem, ho podem deixar a la nevera. Doncs aquells àpats que són fets amb carn i peix, menjar-los doncs els primers dies de la setmana, i aquells que estan fets amb verdures, llegums, doncs els podem deixar per final de la setmana.
15: Naila, a vegades es té la falsa percepció que menjar de forma sostenible o ecològica és un luxe, o que ens faltaran nutrients si reduïm el consum de certs processats. Com viuen la salut del nostre cos i la salut del planeta en un mateix plat?
27: Doncs per mi, com t'he dit abans, van de la mà, saludable, sostenible, no és necessari gastar més si triem doncs, aquells aliments que ens mantenen amb salut però que també cuiden el planeta. Quins són? Llegums, que són molt més, que la seva producció és molt més sostenible que altres productes càrnics, per exemple, que són completes. No estic parlant de deixar de consumir carn, però sí d'augmentar aquest consum de llegums, verdures, hortalisses, fruites de temporada, de proximitat, que això no encarirà la nostra cistella de la compra.
15: Naila, hem estat parlant molt de la onada de calor que ve aquest cap de setmana, i ja que estic parlant amb tu, doncs et volia preguntar, el cos demana, escolta, baixa la temperatura com sigui, què fem, aire condicionat i piscines si podem o aquestes històries, però com ens podem refrescar, hidratar de manera realment saludable, evitant els típics refrescos ensucrats o lights, gelats i mantenir aquesta filosofia que dèiem de quilòmetre zero i natural?
27: Hem de dir que l'única beguda que ens hidrate per excel·lència és l'aigua i que, a més, ens raja a l'aixeta de casa, no? Vull dir que la podem consumir fresca i podem afegir llimona o hi podem afegir fruita tallada si volem que tingui sabor, per exemple, i després, doncs, menjar fruita, que la fruita de temporada està molt més hidratada, o sigui, els préssecs, la síndria, el meló, són fruites, o sigui, les fruites d'estiu contenen molta més quantitat d'aigua també per hidratar-nos, per tant, aigua durant tot el dia, anar bevent contínuament, consumir fruita, i també algo important és evitar aquells àpats que són excessivament calents, fregits, doncs que això també ajuda a pujar la temperatura corporal i, per tant, doncs pot ser contraproduent, no? O sigui, pot ser l'efecte just contrari.
15: Escolta, un gazpacho, per exemple, també.
27: Un gazpacho, exacte, un salmorejo...
15: Infusions, exacte. El tema de les infusions fredes, perquè clar, quan parlem d'infusions sempre és allò, la tassa que treu fum, però també existeix la manera de fer infusió freda.
27: Sí, exacte. Nosaltres deixem infusionar la infusió com sempre i un cop ja està infusionada li podem posar gel i per tant és una beguda freda, no? Que també ens pot ajudar a baixar la temperatura.
15: Bueno, és una època en la que és difícil també dir als petits de casa, escolta, redixa't de gelats que ja farem una cosa nosaltres casolana a casa que et refrescarà igual. És difícil. Dic això perquè la Naila ha presentat, i ja en parlarem, un llibre que es titula A la mesa s'impressiones.
27: Sí, sí, realment he tret aquest llibre doncs justament per això. El llibre parla poc d'aliments perquè ja, més o menys allò, és allò de la teoria, ja ens ho sabem, no, Ricard? Sí. Sinó en que quan oferim als nostres fills i filles aquells aliments que pensem que són saludables, no se'ls menjaran perquè sí, o sigui, hi ha d'haver un entorn que afavoreixi que s'ho mengin, hi ha d'haver poca pressió, no? I aquest llibre bàsicament el que fa és això, doncs intentar acompanyar les famílies, intentar que, just el que has dit, que l'entorn a taula no sigui una batalla, sinó que sigui un moment de disfrutar, perquè menjar és un plaer.
15: Naila, escolta, un plaer, gràcies, cuida't i bueno, cuida't de la calor, eh?
27: Així ho farem, així ho farem. Beurem aigua i menjarem fruita fresca.
15: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesitas. 93 425 1962. Estamos en Folguerolas, en Barcelona.
0: En la ciudad es como un pez fuera del agua.
2: Por fin lo he cogido.
0: Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
2: Ya me has oído.
0: La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
4: Hola Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al Súper del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selección tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
5: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
7: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
15: L'Amiant ha estat batejat sovint com l'assassí silenciós, i no és una metàfora gratuïta. Durant dècades, aquest mineral es va utilitzar de manera massiva en la construcció i la indústria pel seu baix cost i la seva gran resistència. Ara el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei pionera per erradicar-lo, una fita celebrada per afectats i col·lectius veïnals que, tot i això, miren el futur amb prudència. Les cicatrius mèdiques de l'amiant triguen dècades a aparèixer. Per entendre què passa exactament dins del cos humà quan respirem aquest material, parlem amb el doctor Josep Tarrés, pneumòleg i un dels metges que més ha investigat l'impacte de la fibra a casa nostra. Doctor, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
15: Per a qui no estigui familiaritzat amb el tema, què és exactament l'amiant des de l'òptica mèdica i com entra al nostre organisme?
8: L'amiant és un mineral que va ser utilitzat durant, sobretot la segona part del segle XX, per les seves grans qualitats industrials. De fet, va ser considerat una fibra miraculosa i a poc a poc s'ha anat convertint en un cancerigen de primer nivell. A l'amiant, quan el respires, entra al cos humà per la via respiratòria. Llavors penetra fins al fons, més enllà dels pulmons, ja tocant a la pleura, que és la funda que envolta els pulmons, i allà té dos mecanismes per emmalaltir a la persona. Per un camí provoca una inflamació local, que com a conseqüència després apareix una fibrosi. Per aquest mecanisme d'inflamació fibrosant apareixen les malalties anomenades cròniques de l'amiant, que són les plaques pleurals, els agulsaments pleurals, les vestocis, que és la fibrosi del pulmó provocada per l'amiant, les atelectàcies rodones i els vessaments benignes. Tot això és pel mecanisme aquest d'inflamació fibrosant. Però és que, a més, el problema greu, i és el que justifica que tot l'embolic i tot el que estem parlant, és que, a més, és un cancerigen de primer nivell. el qual no és cap novetat mundial, perquè l'OMS ja ho va declarar així el 1977.
15: Caram.
8: Sí, llavors és la responsable, l'amiant, del 100% de tots els casos de càncer primari de pleura, el mesotelioma. És el responsable del, com a mínim, el 10% de tots els càncers de pulmó. És el responsable de molts càncers de laringe, de faringe, d'esòfag i també d'ovari. De fet, l'amiant ha estat sempre ha estat el responsable de més de la meitat de tots els casos de càncer d'origen laboral.
15: Uh-huh. Doctor, clar, parlem de... Jo, ara se m'han posat els pèls de punta, perquè realment veig que l'afectació és molt més profunda i amb persones potser que no ho relacionarien mai, no? Però, clar, hi ha algun símptoma immediat que ens hagi d'alertar?
8: No. Una de les característiques d'aquesta patologia per amiant és que clínicament s'assembla a totes les malalties respiratòries. És tos, ofec, dolor... Si això és molt inespecífic. No hi ha cap símptoma alarmant.
15: Clar, però vull dir que si jo respiro amiant avui no començaré a tenir tos.
8: Molt menys. Una de les característiques de les patologies per l'amiant és el seu llarg període de carència, és a dir, de latència. És a dir, que des que penetra l'agent causal fins que es manifesta la malaltia, poden passar, en aquest cas, com a mínim 10 anys i en la majoria de casos de 40-50 anys.
15: Caram.
8: Després d'haver inhalat la fibra aquesta. És una de les característiques principals d'aquest tipus de malalties.
15: Doctor, i per què triga tant?
8: Bueno, perquè el seu mecanisme és lent, és un mecanisme que va provocant petites mutacions genètiques. Aquestes mutacions es van encadenant, van provocant això, reaccions. És així, l'amiant té aquestes característiques. De fet, el principal problema que presenta avui en dia l'amiant, el més important, és el càncer de pleura, el mesotelioma, que té tres característiques importants. Una, com acabem de dir-ho, el seu llarg període de latència. Des que tu estàs en contacte amb l'amiant fins que et provoca la malaltia, en aquest cas porta-li un promís de 40-45 anys, de promís. Llavors, per altre cantó, és la seva similitud, la seva particularitat. Quan veus un càncer de pleura, és sinònim de buscar on va tenir contacte amb l'amiant. L'amiant és l'única gent que el provoca. I després, una altra de les característiques és que no s'ha aconseguit trobar mai un dintell de seguretat. Per dir, bueno, a partir, si respires fins a aquest nivell de fibres, tranquil, que no tindràs mai aquest cas. No, això no existeix. Això existeix amb les malalties anomenades cròniques. Amb les vestòsies, amb les plaques pleurals, sí que es pot regular, baixant la quantitat de contaminació, que no apareguin aquestes malalties. Però en el cas del càncer no s'ha trobat mai un dintell de seguretat.
15: Clar, anava a preguntar, dic, la nova llei obliga a retirar l'amiant de teulades i canonades i demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Però com a ciutadans, com ens podem protegir en el nostre dia a dia i què hem de vigilar si sospitem que en tenim a casa?
8: Doncs l'única forma d'eliminar aquesta pandèmia mundial de l'amiant és desamiantant, és eliminar a l'agent causal. No hi ha altra prevenció. O sigui, sempre hi ha prevencions secundàries, mai està de més portar una vida sana, deixar de fumar, tot això. Però en quant a atacar-ho d'una forma causal, només n'hi ha una forma, és eliminar, és desamiantar.
15: Uh-huh. He llegit una frase d'afectats que deien que si la retirada no es fa amb seguretat, millor que deixin l'amiant on està. Com a metge, comparteix aquesta afirmació?
8: Totalment. Sí. O sigui, pensa que l'amiant pot penetrar a un organisme per tres possibilitats diferents. Una, perquè sigui laboral, perquè aquella persona treballi amb el cas, tocant la fibra aquesta. Mm. El segon mecanisme és que siguis un convivent amb un treballador. Aquest treballador arribi a casa sense haver-se sanejat prèviament i llavors el porti a les sabates, al cabell, a la roba, fibres, i llavors la família, la dona, la filla gran, expulsant i preparant la roba per la setmana següent per anar a treballar, es contamina.
15: Caram. O sigui,
8: laboral, un convivent, o bé perquè estiguis a prop o per veïnatge a un focus contaminant local, un focus local. Aquí a Cerdanyola havíem vist molts casos al voltant de la fàbrica sense tenir relació ni laboral ni convivent, només per estar a prop d'un focus contaminant important. Mm-hmm. Són els tres mecanismes pels quals et pots contaminar.
15: Caram, el segon m'ha sorprès molt, i a més aquest és complicat de detectar, potser.
8: Bueno, aquest és un cas que és molt... Els que ens dediquem a aquest tipus de patologia és un cas molt frapant, però molt habitual. Mm. Jo, a la meva estadística personal, de més de 300 casos de mesotelioma, tinc 50 casos de la senyora o la filla del treballador que es va contaminar per culpa de netejar-li la roba.
15: Caram.
8: Després, ara, actualment, això ha passat molt a la història perquè el treballador normalment arriba, abans de sortir de l'empresa, de la fàbrica, passa per les descontaminacions i surt amb una roba de carrer, no surt amb la roba amb la que va, amb la que has treballat. Però això s'havia donat molt anys fins que va tenir, però el treballador arribava a casa tal com sortia de treballar.
15: Uh-huh. Bé, doncs, el que em sobta és que tinguem notícies ja definitives des de l'any 77 i estiguem a l'any 26 encara parlant de com retirem l'amiant de les ciutats.
8: Exacte, això és una història que és tremenda. Tu pensa que...

0: als anys 80 ja Noruega, Finlàndia, Dinamarca el van anar prohibint, van anar baixant. Llavors, el 1992, mentre aquí celebràvem les Olimpiades, a Itàlia ja el van prohibir. 10 anys abans que es prohibís a l'estat espanyol, que es va prohibir el 2002.
1: Déu-n'hi-do.
0: Són aquests 25-30 anys de no reconèixer i de no prohibir-lo que són els que fan mal, són els que frapen, perquè imagina't la quantitat de persones que haguessin pogut evitar de contaminar si aquesta prohibició, en lloc del 2002, hagués sigut els anys 80 com altres països europeus. Això, aquesta lentitud, aquesta desídia, aquest deixar passar, és el que ha tingut com a conseqüència mils de morts a l'estat espanyol.
1: Déu-n'hi-do. Doncs la ciència mèdica, que ha parlat clar durant molts anys, i ara la nova legislació catalana finalment posa fil a l'agulla per eliminar un enemic invisible que ja s'ha emportat massa vides. Ens ho ha recordat el doctor Josep Tarrés, i aquesta aprovació de la llei és només el principi d'una carrera de fons, perquè la retirada ha de ser quirúrgica i implacable amb la seguretat. Josep Tarrés, doctor, gràcies per posar-nos llum en aquest tema, i esperem que ara sí que hi hagi celeritat, però sobretot seguretat a l'hora de fer-ho.
0: Vinga, sempre que vulgueu, jo estic molt satisfet i content de col·laborar amb la difusió i l'explicació d'aquesta patologia.
1: Doncs ho farem, doctor, tornarem a parlar. Ara anem a la una, però abans et dic, antojo de una carne espectacular en Barcelona. Entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre, en la calle Diputación 239. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem ja a la una de la tarda, de seguida tornem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra, i entre d'altres coses parlaré de robots i d'hospitals.

0: ¿Verdad? En el año 2007, en este país, España, ser presidente de gobierno y recibir un regalo de 1,3 millones de euros era objeto de declaración. Y si no lo declaraste, pues eres un presunto delincuente fiscal. En el año 2007, en España, se empezaron a perseguir la Operación Malaya, el Marbella, el caso Palmarena, la trama del caso Gürtel. Fíjate tú si se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es que pretenden que comulguemos con carros de molino, de verdad, y francamente, si tú no sabes quién te regala 1,3 millones de euros, tienes un problema. Si no lo declaraste, tienes dos problemas, de memoria y con el fisco. Es viernes, ármate de paciencia los atascos. El domingo juega la selección española. Titulares.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
0: Ángela Sánchez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar.
0: Begoña Gómez.
3: El juez Peinado abre una nueva línea de investigación. Investiga una de las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés del caso Begoña tras detectar la Fiscalía Europea una posible prevaricación.
0: Vivienda.
3: La compraventa cede un 1,8% en abril, su cuarto mes consecutivo de caída. Las operaciones que más han descendido son las de vivienda de segunda mano.
0: Afganistán.
3: Ha reivindicado los ataques aéreos lanzados en Pakistán contra objetivos de los terroristas del Daesh.
0: Y Nicaragua.
3: El Parlamento Europeo ha suspendido el acuerdo de asociación con el país mientras el régimen de Ortega siga ejerciendo la represión contra su población.
0: Y en el deporte, Movistar nos acerca la información del Mundial con José Luis Corrochano. Buenas tardes, José Luis.
4: Pilar, buenas tardes. El seleccionador Luis de la Fuente estuvo en el partidazo con Juanma Castaño. Habló sobre el mal partido ante Cabo Verde, de los cambios que puede haber el domingo. Defendió a Rodri y habló de los minutos que puede jugar Lamine Yamal el próximo domingo. Concentración de España, Elena Condis.
5: La mala noticia es que Víctor Muñoz será baja contra Arabia Saudí por una nueva dolencia muscular. Anoche el seleccionador estuvo en el partidazo de COPE, avisó que puede haber cambios el domingo, pero eso no significa que señale a nadie. Salió en defensa de Gavi, está contento con su partido porque dice dio la amplitud y profundidad que se le pedía. Califica de insultante acusar a Rodri de ralentizar el juego, le ve como el mejor del mundo y al 50% asegura superior a muchos futbolistas. Y esto dice sobre la participación de Lamine Yamal el domingo.
6: ¿Es mejor que juegue los primeros 45 o los segundos 45?
7: Esa es una muy buena pregunta.
6: ¿Lo digo en serio?
7: No, es que muy buena pregunta. Seguramente los partidos se solucionan en los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos normalmente ganas pocos partidos, pocos. Los ganas en los segundos 45 minutos. Pues valoraremos si nos interesa seguramente igual meter un poco más de marcha al principio o aprovechar la fatiga de los rivales y aprovechar esos minutos finales de Lamine, que es determinante, que digo exactamente igual que Nico.
4: Es noticia en la concentración de Marruecos que Hakimi ha conocido que será juzgado por violación. Hoy juega o debe jugar a las 12 en el Marruecos-Escocia, el resto de partidos de la jornada a las 9 Estados Unidos-Australia, a las 2 y media de la madrugada Brasil-Haití y a las 5 de la madrugada Turquía-Paraguay.
0: Gracias, Corrochano.
8: Da igual dónde estés.
9: Da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
11: En la misma jugada.
12: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
13: Cuando todo eso llega.
12: Entonces sí. Entonces somos uno.
14: Somos uno.
15: Somos uno.
16: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
1: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
17: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Avui és un d'aquells dies marcats en vermell, el calendari de moltes llars. S'ha acabat. Les escoles tanquen les portes i el curs escolar ja és història. Que Déu-n'hi-do quin curs escolar hem tingut, eh? Oficialment, l'estiu com a estació no començarà fins aquest diumenge, tot i que mirant el termòmetre, la calor fa dies que s'ha instal·lat entre nosaltres sense demanar permís. A la llista de temes per als propers minuts tens molt on triar. Ens endinsarem en el futur de la medicina per veure com els robots estan entrant cada vegada més als nostres hospitals per ajudar al personal sanitari i millorar l'atenció als pacients. Escoltarem la veu i les reivindicacions del personal de la Seguretat Social, un col·lectiu clau que demana solucions urgents davant el col·lapse del sistema. Però ara que les aules han quedat buides, la gran pregunta que es fan moltes famílies és: i ara què fem amb els nens? Això també és el títol d'una pel·lícula. Perquè l'estiu ja és aquí, i amb el final del curs escolar, milers d'infants de tot Catalunya comencen una de les aventures més esperades de l'any, les colònies i els casals d'estiu. Demà dissabte arrenquen oficialment les activitats de la Fundació Pere Tarrés, que preveu moure més de 40.000 nois i noies les properes setmanes. Però aquest any l'inici de la campanya arriba marcat per la reivindicació. En ple debat sobre la crisi educativa i amb el malestar del sector docent de fons, que ha posat en perill les sortides escolars del curs vinent, el món del lleure surt a defensar el seu paper pedagògic indispensable. Per parlar de com es presenta aquest estiu i de per què anar de colònies és molt més que jugar, està amb nosaltres l'Albert Riu, que és director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. Albert, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
17: Bé, Albert, arrenqueu aquest estiu en un moment de clara tensió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres, on s'ha arribat a plantejar la mesura de no fer colònies escolars al curs vinent com a protesta. Des de la Fundació compartiu moltes de les preocupacions dels docents, però com veieu que un espai tan vital com les colònies acabi convertit en un element de pressió política?
9: A veure, d'entrada ara nosaltres la mirada la tenim projectada sobre l'estiu, com bé deies, o sigui, les colònies de vacances estan, per entendre'ns, desafectades de tot aquest debat. Sí. Comença l'estiu, comencen les vacances i estem doncs entusiasmats, preparats i amb ganes de que els infants, adolescents i joves gaudeixin del millor estiu amb les colònies, els casals i amb totes les propostes que com a entitat doncs estem portant a terme. I és cert que acabem un curs escolar en el que doncs malauradament hi ha aquesta crisi educativa, no?, que feies referència i que nosaltres vivim doncs amb tristesa i amb preocupació, perquè al final nosaltres formem part del món educatiu i és clar, com que ens sentim membres del món educatiu, col·laborem i estem en el dia a dia a l'escola, a l'espai educatiu del migdia, que són els menjadors escolars, estem en les colònies escolars, amb les extraescolars, és a dir, nosaltres formem part, no?, d'aquest món i, per tant, en certa manera, i ho exemplifiquem així, ens agrada pensar que estem al mateix vaixell que els mestres i clar, professors. Entenem que les situacions, entenem algunes de les situacions de les que els mestres doncs, es queixen i fins i tot, com deies, les compartim, però, clar, veiem amb tristesa doncs, aquesta... que una de les dels mecanismes doncs de pressió que hagi pogut fer el sector escolar, en aquest cas no sector educatiu, sinó el sector escolar, doncs hagi estat bé boicotejar una activitat que estem duent a terme doncs els companys de viatge, que som doncs aquests professionals de l'entorn de l'educació en el lleure, els monitors, les persones que treballem a les cases de colònies, tot aquest col·lectiu i tants altres que se'n veuen afectats quan els mestres doncs proposen aquest tipus de boicot. Nosaltres esperem que això es recondueixi, esperem que es reflexioni i, entre altres coses, perquè també sempre hem dit que aquesta mesura de boicot en el fons és una mesura molt poc efectiva. Nosaltres no tenim cap mena de mecanisme per contribuir a la solució del problema i, per tant, que, en certa manera, doncs, es perjudiqui un sector que, com dic, nosaltres ens agrada pensar que formem part d'aquest sector educatiu, d'aquesta família educativa, no? En certa manera que es perjudiqui a un sector que no tenim cap mena de possibilitat d'actuació, doncs la veritat és que ho vivim amb certa tristesa. Mm-hmm.
17: Albert, parlem de l'àmbit econòmic, perquè més enllà del context polític, doncs hi ha una realitat econòmica que és dura al carrer. L'any passat, més de 7.000 dels infants que van anar amb vosaltres ho van fer gràcies a una beca. Aquest estiu, amb la inflació i les dificultats que arrosseguen moltes famílies, fins a quin punt heu hagut de redoblar els esforços perquè cap infant es quedi a casa per motius econòmics o per necessitats educatives especials?
9: Doncs, com bé dius, i ara tornem a l'estiu, als mesos de juliol i agost, en el que tots els mecanismes, no?, que ens hem dotat, no?, de serveis socials, d'atenció a la infància, als menjadors escolars, tot això deixa de funcionar i, per tant, hi ha moltes famílies que veritablement viuen amb una preocupació com finançar, com costejar doncs la necessària activitat que han de tenir els infants, algunes d'elles per temes de conciliació, altres per temes de poder complementar doncs un estiu que vagi més enllà doncs del sofà, la pantalla, no?, i el joc buit a la plaça, per entendre'ns, doncs moltes famílies viuen amb aquesta preocupació perquè veritablement estan en situació de vulnerabilitat, com bé deies, i realment la Fundació Pere Tarrés doncs pensem que contribuïm notablement a través d'aquesta campanya de beques, que per nosaltres sempre hem dit que té un triple objectiu, o sigui, d'una banda, sensibilitzar la població. N'hem de ser conscients que quan l'escola tanca, molts infants, moltes famílies tenen dificultats per saber què fer amb els seus infants i fins i tot per garantir amb una certa estabilitat i amb una certa, diguéssim, normalitat l'àpat del migdia, no? Quan els menjadors escolars fan una funció en aquest sentit molt, molt important, no? I, per tant, quan això arriba a l'estiu, doncs cal entendre que això s'atura. Mm-hmm. El segon objectiu és recollir fons, i aquí animo a tothom qui vulgui doncs, que ens pugui ajudar a fer-ho possible. I el tercer objectiu és, doncs, això, organitzar activitats i becar. I aquest any ens plantegem becar fins a 7.500 infants. Això són més que l'any passat. Per nosaltres és una satisfacció poder arribar a més, tot i que, doncs, home, no deixa de ser una dada que certament el que visualitza és una situació doncs, que continua sent greu.
11: No, no, això no anava a dir, que és que aquesta dada del problema és que explica un altre problema creixent, a més. Per tant, sí, ens hem de posar mans a l'obra, evidentment, no nosaltres, però algú s'hi haurà de posar mans a l'obra.
9: Sí, escolta, la satisfacció és que ho podem arribar a fer possible, però certament el que això denota és que la situació de pobresa infantil a Catalunya és una realitat preocupant que s'ha d'atendre.
11: Sí. Aquest any recupera una iniciativa històrica que feia més d'una dècada que no es veia, el Lleure Fest, que el 9 de juliol aplegarà 1.300 joves al parc de la Ciutadella. Per què es fa necessària aquesta gran mobilització ara mateix?
9: Doncs perquè ho hem de celebrar, és a dir, les activitats d'educació en el lleure són sobretot doncs, això, un espai per divertir-nos, per passar-nos-ho bé i, com tu deies, per aprendre i per gaudir dels companys, dels amics i de l'estiu, no? I en aquest sentit, doncs, aquest Lleure Fest, que és la festa dels casals, que estem a la ciutat de Barcelona i que el que volem és aplegar doncs, a tots els infants que estan fent casal amb la Fundació Pere Tarrés, amb els centres d'espai vinculats a la Fundació, amb els centres socioeducatius, doncs que ens puguem trobar i fer això, celebrar que ens ho estem passant bé, que estem gaudint de l'estiu i que aquestes activitats doncs, tenen tot el sentit del món.
11: Albert, aquí estem i el lleure també educa.
9: Oh, i tant. I en realitat, totes les actuacions...
11: No sé si és el lema o podria ser un lema.
9: Bueno, exactament el lema, o sigui, no sé exactament quin és, perquè els companys que ho estan portant doncs també estan així com reservant les sorpreses, no?, per l'últim moment, però certament el lleure no és que també eduqui, és que el lleure sobretot eduque, no? Uh-huh. Nosaltres diem que les activitats d'estiu són uns moments privilegiats, perquè hi ha una cosa, no? Quan un infant va a l'escola, sap que va allà per aprendre, no? I per tant, la receptivitat doncs, és una, segurament doncs, per sort doncs, és oberta i amb ganes d'aprendre, etc. No? Però quan va al casal no hi va amb la pretensió d'aprendre res. Però en canvi, quan hi ha uns monitors que han preparat unes activitats amb una intencionalitat, amb la voluntat de provocar experiències que en certa manera doncs, obrin horitzons, obrin mirades als infants, tot això és el que va conferint amb aquests infants a través d'aquestes experiències viscudes amb sentit i planificades, és el que els va conferint un pòsit nou, no? un creixement nou, no? En la seva etapa de creixement com a persones. No? I això és el que veritablement educa. Nosaltres no transmetem continguts, evidentment, no? Això li toca a l'escola. Nosaltres, a partir de l'evidència d'experiències reals, els jocs, les excursions, les sortides, amb totes les activitats de nit, les descobertes, tot això, el que pretenem és provocar experiències que deixin pòsit, i aquest pòsit és el que finalment doncs, acaba construint a la persona. No? I això és el que després, no, amb el temps, doncs, acaba edificant-se en això que en diem els valors. No? I que, per tant, doncs, és aquesta educació en valors que acabem fent en les activitats d'educació en el lleure.
11: Albert, escolta, anem a parlar de coses ja importants, perquè dèiem que aquest dissabte és demà, i demà a les 8 del matí, motxilles que començaran a carregar-se a l'espai Trencaclosques de Barcelona per donar el tret de sortida oficial. Escolta, després de tants mesos de preparació, de totes aquestes doncs, històries que hi ha hagut aquest any, què se sent en veure les primeres llistes, els autocars i sobretot la il·lusió dels primers nens i nenes que surten cap a les cases de colònies?
9: Doncs jo crec que ho has dit, ja ho has dit tot, no? Veritablement és un moment molt esperat perquè, com bé dius, doncs portem temps preparant les activitats i especialment ara feies referència a l'Esplai Trencaclosques, al Centre d'Esplai Trencaclosques, que és dels primers que té ganes ja de sortir, no? I d'anar doncs, a fer colònies. Els monitors i monitores cal dia, que són també voluntaris i que fan aquesta activitat doncs, tots els dissabtes de l'any i que a l'estiu doncs, fan aquestes colònies doncs, des del voluntariat, bé, estan entusiasmats. També per ells és un moment significatiu, també per ells és un moment important doncs, a la seva vida i, per tant, les famílies que hi confien doncs, trobaran unes persones entregades, unes persones, els monitors, properes generacionalment als infants, que el que podran és això, gaudir de tota una colla d'experiències fora de l'àmbit familiar, fora de l'àmbit escolar, que els ajudarà a créixer. I això és veritablement l'important.
11: Doncs ja ho veieu, el lleure no és només oci o conciliació familiar, és sobretot una eina clau per al desenvolupament emocional i social dels nostres infants i més en moments complexos com els actuals. Albert Riu, director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, gràcies per acompanyar-nos avui, sobretot per l'esforç, per aquesta xifra que ens has donat de famílies o de joves becats i que vagi molt bé l'estiu, que vosaltres comença la temporada alta ara.
9: Sí, sí. S'aturen les escoles i nosaltres engeguem màquines, amb ganes i amb energia. Sí, sí.
17: Los españoles sabemos esperar. Esperamos hasta el minuto 116 para tocar la gloria, pero hay esperas que sobran. Las de una reclamación, las de quien te da largas, no. N-O, no a conformarte, no a renunciar a lo que te corresponde. Porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
2: Escuchas Mediodía Cope.
1: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
13: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
14: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
18: Por cierto, ¿y tu dolor de cabeza?
19: Genial ya, parece que bien. Ese disco de vinilo que me recomendaste es como magia.
18: Uy, vale para todo. Es el disco que me pongo cuando me duele la garganta.
20: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
21: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
22: Yo no paro de darle vueltas a esto.
23: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
24: En Alcampo, del 19 al 21 de junio, tienes la ración de dorada a 8,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
25: En Alcampo sales ganando.
17: Doncs apa, que ens acostem una mica més a dos quarts de dues de la tarda, deia al principi que anem a parlar de robots i d'hospitals. Fa dies que estem parlant de grans solucions i d'innovacions amb tema d'hospitals, grans invents i que a més arriben des de casa nostra, però resulta que a la Vall d'Hebron han fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Aquest sistema permet provocar menys dolor i una recuperació més ràpida que amb els sistemes robòtics convencionals. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
17: Escolta, que tu t'has acostat a l'hospital avui. Heu vist, ha sigut només una sessió informativa o heu vist in situ com es fa això?
3: No, ha estat només una sessió informativa, una compareixença dels doctors que han dut a terme una operació, que ara ho anirem explicant a poc, però si et sembla, primer començo explicant una mica el sistema.
17: Aviam.
3: Doncs posem-li nom. El sistema és el Shurui Single Port, desenvolupat per l'empresa xinesa Surgery Robotics. Aquest nou sistema permet introduir tots els instruments quirúrgics de curvatura contínua, a més d'una càmera de visió 360 graus, per un únic orifici. I algú pensarà, val, doncs la mobilitat què tal? Doncs mira, des d'allà ens hem d'imaginar que són com els tentacles d'un pop. Es despleguen tots allà dins i permet més mobilitat, permet poder fer coses amb més precisió i maniobres de difícil accés, habitualment, i amb molta més precisió, evidentment, que una mà humana. El doctor Virós explica quins són els canvis que porta aquest nou sistema de cirurgia.
4: La cirurgia mínimament invasiva que fèiem amb els pacients havia de ser feta a través de diferents entrades amb el pacient, i això, doncs, evidentment, comporta una morbilitat, un dany al pacient, que nosaltres, doncs, en tot moment el que volem és intentar disminuir-lo. A més, això també ens dificulta determinades cirurgies i determinats abordatges que fem als pacients. Per aquesta raó, des de la Comissió de Cirurgia Robòtica, doncs, vam iniciar el projecte, amb l'ajuda de la direcció del centre, d'introduir un sistema novedós, un sistema innovador que poguessin fer cirurgia a través d'un sol orifici amb els nostres pacients.
17: És espectacular, no? Suposo.
3: Sí, o sigui, les explicacions i la cara de satisfacció que tenien els metges era increïble. El noi que va rebre aquesta intervenció va ser l'Ilias, a qui li van fer una extracció de ronyó i urèter que s'havien infectat i havien deixat de funcionar. Segons la doctora Gloria Arroyo, aquest sistema quirúrgic monoport ha facilitat l'extracció del ronyó i l'urèter complet amb una sola incisió gràcies a la mobilitat aquesta que comentàvem del sistema. I pel que fa a l'Ilias, ell reconeix que, de moment, la recuperació està anant bé i que gairebé està al 100%.
17: Doncs és perfecte. Jo insisteixo, si ens ha de fer menys mal i la recuperació ha de ser més ràpida, és un gran avenç. Pol Matavacas, escolta, que tinguis bon cap de setmana, cuida't de la calor, eh?
3: Igualment vosaltres.
17: Vinga, que nosaltres ens acostem una mica més a 2:15, de seguida posarem sobre la taula els esports, com estan les carreteres i la informació meteorològica. Hoy es el día. ¿Qué pasa hoy? Pues que desde las 2 de la tarde hay concentración de 50 equipos de toda España con 1.400 chicos y chicas que conforman la Liga Genuín Moeve. Clemente Valverde es el presidente de la Fundación La Liga.
5: Para los chicos y chicas que participan significa sentirse parte de un equipo, superar retos, hacer amigos y demostrar todo lo que son capaces de conseguir. Para sus clubes y sus familias es un orgullo compartir un proyecto donde la ilusión, el respeto, la inclusión juegan siempre de titulares, porque aquí, en la Liga Genuín Moeve, lo importante no es competir, es crecer juntos y celebrar que el fútbol puede cambiar vidas.
17: La Liga aporta infraestructuras, coordina la comunicación, la liguilla.
5: La Liga, a través de su fundación, impulsa desde el 2017 la Liga Genuín Moeve, una competición que es pionera para personas con discapacidad intelectual, que hoy reúne a decenas de clubes profesionales y a más de 1.000 jugadores y jugadoras cada temporada. Pero hace mucho más que organizar partidos. Crea oportunidades, fomenta la inclusión, impulsa becas, promueve la formación y demuestra que el fútbol puede ser una poderosa herramienta de transformación social.
17: ¿Y los equipos? Los equipos aportan entrenadores, espacios para entrenar, equipamiento, los autobuses para los desplazamientos, los hoteles de las concentraciones. Enrique Cerezo es el presidente del Atlético de Madrid.
6: Como equipo que cuenta con una fundación dedicada a fomentar el fútbol, nuestra participación en la Liga Genuín es un ejemplo claro de lo que somos y representamos. Un equipo con miles de socios comprometido con la sociedad y dentro de la sociedad con los más vulnerables, que son aquellos que cursan otras capacidades cognitivas. La Liga Genuín es un ejemplo de inclusión, integración, trabajo e ilusión para todos.
17: Si le preguntas a Joan Laporta, los valores son lo más importante de la Liga Genuín.
7: Esta competición representa uno de los principios fundamentales nuestros, que es la conexión con las personas a través del fútbol y de la utilización de este lenguaje universal como una herramienta para la construcción de una sociedad más abierta, diversa y comprometida con todos. Y para nosotros es un orgullo poder estar en Madrid, en la final, participar en este evento y que continuaremos apoyando y apostando por parte de nuestro club.
0: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
10: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
11: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
12: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
16: ¿Te han denegado la invalidez?
26: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
16: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
27: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
28: ¡Claro que sí!
27: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
29: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
27: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
28: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
27: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
29: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
27: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
30: Escuchas COPE.
0: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
1: Bon dia. La catedral de Tarragona és un monument viu que traspua espiritualitat i cultura amb un patrimoni arquitectònic i artístic excepcional vinculat a la Declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ho demostra una simbiosi sorprenent i única al recinte de culte imperial construït per aleshores capital romana de la província més extensa de l'imperi que embolcalla i estructura una de les catedrals més velles i grans de la cristiandat dels segles XII i XIII. En aquest espai és possible descobrir els orígens de la Hispània romana, la consolidació política de Catalunya i, sens dubte, les arrels culturals d'Europa. La guia arqueològica de la Catedral de Tarragona, que han elaborat l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà de Tarragona, de la mà dels arqueòlegs Josep Maria Macias i Andreu Muñoz, es converteix en una eina clau per conèixer els resultats de les darreres troballes. L'obra compta amb una bona selecció d'imatges que descodifiquen les claus interpretatives necessàries per comprendre la riquesa arqueològica de l'acròpolis tarraconense. A partir d'ara, la visita a la catedral compta amb un suport documental que ajuda a entendre la seva evolució des de fa 2.200 anys. Avui en parlarem amb un dels seus autors, en Josep Maria Macias. Des de finals del segle XI, Barcelona comptava amb edificis amb una funció assistencial per socórrer, atendre, alimentar i aixoplugar pobres, malalts, infants que formaven part dels col·lectius més febles de la ciutat. Alguns d'ells es van crear per iniciativa privada i d'altres depenien directament de l'església o del municipi. Aquest és el cas de l'hospital creat pel nobilier barceloní Pere Desvilà i la seva esposa Blanca. A la segona part del programa parlarem dels efectes de la destrucció del barri de la Ribera barceloní amb el professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, Antoni Conejo, que va participar en les darreres jornades de basíliques històriques celebrades a l'Ateneu Universitari de Sant Pacià. El doctor Conejo ens descobrirà, entre d'altres detalls, la figura d'en Pere Desvilà. Tots a punt, que comencem.

0: La guia arqueològica de la Catedral de Tarragona ja ha vist la llum, després de mesos de treball de dos arqueòlegs que porten més de 25 anys de recerca a la Catedral tarragonina. En Josep Maria Macià Soler i l'Andreu Muñoz Melgar han elaborat una obra que ofereix al lector apassionat per la història i l'arqueologia un relat viu de més de 2.200 anys. El text recull els resultats de les darreres troballes i conté un nodrit i divers cos gràfic, fotografies, planimetries i il·lustracions didàctiques que descodifiquen les claus interpretatives necessàries per comprendre la riquesa arqueològica de l'acròpolis tarraconense. El llibre és una carta de navegació per emprendre un viatge fascinant al passat en un dels espais històrics més sorprenents de la península ibèrica. Josep Maria Macias, bon dia i enhorabona per la guia. Heu
1: bon
0: fet
1: dia.
0: Un treball valiosíssim, eh?
1: Sí, gràcies. Sí, és un treball que l'hem fet amb molta estimació, que ja tocava, perquè portem molt de temps treballant. Hem publicat vora 50 articles científics a difusió, però estàvem en deute una mica amb la ciutat, amb els nostres amics, amb les nostres institucions que ens donen suport, i havíem de fer un document més, diguem-ne, conceptualment més assequible i atractiu, no? I això ha estat la guia.
0: És aquesta guia la millor documentació que un pot tenir de la Catedral de Tarragona?
1: És la millor que podem fer nosaltres, crec que sí, no? Un aclariment, parlem de la catedral, però realment és una guia sobre el passat d'època clàssica de la catedral, no? És una guia sobre la catedral, no? Comencem abans de Crist i acabem pràcticament amb la mateixa construcció de la catedral, però donem protagonisme a la fase romana, a la fase visigoda, no? Són 127 pàgines, 143 figures, moltes de les quals a plana sencera, és un protagonisme absolut per la imatge.
0: Heu documentat una història de més de 2.200 anys. Tot comença amb un campament militar del segle III abans de Crist, que segles després, el primer abans de Crist, es converteix en un temple dedicat a l'emperador August, i d'aquí fins a la catedral actual, que és tardoromànica, amb rang de metropolitana i primada. Aquesta evolució l'heu reflectida a la guia pensant en tots els públics?
1: Sí, sense renunciar a la complexitat, no? Sense simplificar. Amb l'Andreu, el director del Museu Diocesà, sempre tenim moltes discussions en el sentit que hem de donar la màxima informació possible perquè el públic seleccioni aquella informació que està al seu abast. No, això no vol dir simplificar. Per nosaltres és ser honestos, donar tota la informació, reflectir la complexitat. Com molt bé has dit, l'espai de la catedral o l'espai de l'acròpolis de la ciutat encapçalada per la catedral, que seria la part alta de la part alta de Tarragona, una zona pràcticament de 7-8 hectàrees, és una zona molt complexa. Som molt afortunats de passat que ens ha arribat fins a nosaltres, però això al mateix temps és un mal de cap, si ho vols explicar. I és complexa. I no renunciem a reflectir tota la complexitat de diferents fases històriques que se superposen, que s'imbriquen, que s'interrelacionen, de tal manera que tu pots visitar la catedral i en un mateix espai veure restes d'època romana, restes d'època medieval o d'època moderna. Tot això conviu i nosaltres volem decodificar, volem desgranar perquè el visitant, el viatger, no el turista passa volant, si té prou interès i esperit cultural, pugui aprendre de nosaltres.
0: Quin llenguatge i quin discurs històric heu utilitzat a la guia?
1: El llenguatge el més planer possible. La imatge són il·lustracions, recreacions de Hugo Prades, fotografies arquitectòniques arqueològiques del Manel Granell i del mateix equip de l'excavació, restitucions, seccions, plantes arqueològiques i fotografies dels diferents elements patrimonials. Hem combinat en aquesta guia una part de context històric, una part d'itinerari de visita que comença fora de la catedral, que entra dintre, que torna a sortir fora de la catedral, en aquest espai de l'Acròpolis, i hem seleccionat 23 elements patrimonials d'interès que reflecteixen la riquesa, la vàlua i la complexitat de tot això que volem explicar.
0: Aquests 23 elements patrimonials, hi ha objectes triats de dins i de fora, no?
1: Sí, objectes que estan al Museu Diocesà, objectes que estan al Museu Bíblic i objectes que estan aprofitats, recuperats amb la pròpia construcció de la catedral, no? Que com ja la pròpia arquitectura medieval, conscient de les arrels clàssiques del cristianisme, incorpora elements d'època cristiana en les façanes i en diferents espais, com succeeix en moltes catedrals europees.
0: Mm-hmm. Ha estat molt difícil poder-ho demostrar tot, mostrar tot, explicar-ho...
1: Bé, a nivell de publicacions, l'estudi de l'acròpolis a la catedral tenim gairebé més de 400 anys de trajectòria. Nosaltres, òbviament, bevem d'aquells que ens han precedit, d'aquells que ens acompanyen i expliquem els nostres resultats. Hi ha elements que encara són dificultosos, perquè tot aquest passat romà de marbre tan valuós ha estat molt reaprofitat a nivell arquitectònic per fabricar calç i fer morter de calç, i ens ha arribat molt poca cosa, no? Però al mateix temps podem ja demostrar coses fefaents, ja es demostra la presència del Temple d'August en el subsol de la catedral, cosa que portàvem 400 anys discutint, això pràcticament des de l'any 2010 s'ha demostrat, i ara hem plantejat la hipòtesi de com seria la catedral d'època visigoda en aquesta gran plaça romana on hi havia dos temples, el temple dedicat a l'emperador August que està al vell mig de la plaça i el temple de la dinastia Flàvia, que està a la part final. Els oients han d'entendre que el culte religiós d'època pagana, l'emperador, es feia a la plaça. El temple és la capella, el presbiteri, l'espai reservat, no? Per això, quan parlem d'un espai sagrat, en el cas de Tarragona, ens referim a una plaça sagrada de 2,5 hectàrees, la tercera part de la qual està ocupada per la catedral, només, perquè feia una idea de l'extensió de l'arquitectura religiosa i política d'època romana.
0: Sí, és molt gran. O era molt gran, vaja. El tractament de les il·lustracions també he vist que ha estat molt especial. Fins i tot heu incorporat la intel·ligència artificial.
1: Bé, això és una discussió interna. Estem en un... Hi ha qui diu que és una nova realitat, hi ha qui diu que és un punt d'inflexió. Hem jugat amb 2 o 3 imatges amb la intel·ligència artificial, però som conscients que volíem donar a aquesta guia un valor visual clàssic, no? Hem fet una aposta per una dotzena d'il·lustracions a plana sencera fetes amb mètodes tradicionals, hem comptat amb l'il·lustrador Hugo Prades i hem jugat amb 2 o 3 imatges amb la intel·ligència artificial. Som conscients, en aquest cas, en aquest projecte, que a més es posarà íntegrament a la xarxa, que nosaltres amb aquest llibre en paper estem alimentant el patrimoni cultural i humà de cada lector. Però quan tot això entri a la xarxa, estarem alimentant aquesta font extractiva sense pietat, que és la intel·ligència artificial.
0: La guia ajuda a posar en valor el Museu Bíblic Tarraconense, també?
1: Sí. A més, el projecte Tarracròpolis, que era un projecte docent dintre del Museu Bíblic, és actualment l'espai d'interpretació d'aquesta acròpolis, de la part alta, no? I la nova estratègia de l'actual Museu Diocesà és que al final la coneixença de la catedral no es pugui deslliurar del Museu Bíblic, no? No sé si faran entrades conjuntes, però és que realment visitar el patrimoni la major part de propietat eclesiàstica de la part alta de l'acròpolis és l'única forma d'entendre els orígens de la ciutat romana, els orígens de la simbologia i de la ritualitat romana i també el perquè de la creació d'aquesta capital cristiana de la Catalunya Sud que va consumar la independència religiosa respecte a l'antic imperi carolingi. No es pot entendre el perquè i el com de la catedral sense el seu passat romà i sense la voluntat política de repoblació i reconquesta dels comtats catalans.
0: Mm-hmm. Josep Maria, quin serà el futur de la recerca de la catedral els propers anys?
1: Nosaltres treballem d'acord amb el pla de recerca en arqueologia i paleontologia de la Generalitat de Catalunya, de 4 en 4 anys. Cada 4 anys una comissió universitària ens avalua, ens posa nota i ens dota de subvenció en funció de la nota que obtenim. Ara hem aprovat la quarta fase de la catedral i treballarem entre el 26 i el 29. Què farem? Nova recerca arqueològica, nova difusió, intentarem usalitzar els resultats de la tercera fase de la catedral, revisarem els estudis de l'Institut Arqueològic Alemany que va treballar aquí a finals del segle XX i continuarem. I al mateix temps volem iniciar un procés de recanvi generacional. Creiem que la recerca a la catedral ha d'anar més enllà dels actuals protagonistes, no? Per tant, és un procés llarg, no durarà tant com la construcció de la catedral, que encara no ha acabat.
0: La guia està en català i la intenció és traduir-la també al castellà, si no ho tinc mal entès, i a d'altres llengües. Quina és l'estratègia de publicació dels resultats del projecte catedral?
1: Sí, amb aquesta guia encetem una via paral·lela. No? He dit abans que hem fet 50 articles, que és la nostra feina, perquè jo treballo en un institut de recerca de la Generalitat, però ara hem fet una guia en castellà que d'aquí 9 mesos la posarem gratuïta en PDF a internet. També penjarem totes les il·lustracions gratuïtament en JPG, perquè volem fer difusió personal, humana, a través dels llibres, i virtual a la xarxa. Es publicarà, esperem que abans que acabi l'any, en castellà, i si la fortuna i l'economia acompanyen, volem fer una edició en castellà. En anglès, perdó.
0: En anglès també. La guia també serà una bona eina per a les escoles? Per fer pedagogia?
1: Sí, nosaltres ja tenim experiència. Tot aquest material gràfic estarà a disposició dels professors, dels guies turístics, i per tant volem fer, com a investigador, recerca aplicada, no? Difusió i transferència de coneixement, difondre els nostres resultats i transferir les nostres eines, els nostres dibuixos, el nostre material, perquè tothom que difon el patrimoni o tothom que l'ensenya el pugui fer servir.
0: Josep Maria Macias, autor, conjuntament amb l'Andreu Muñoz, de la Guia Arqueològica de la Catedral de Tarragona, que ha estat editada per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Museu Diocesà de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos i repeteixo, enhorabona pel treball, que ha estat molt important.
1: Gràcies, gràcies. Esmento el suport econòmic de l'Ajuntament de Tarragona, l'empresa Repsol i la Fundació Privada Mutu Catalana, que sense ells no podíem arribar fins on volem arribar.
0: És de justícia dir-ho, clar que sí. Gràcies, Josep Maria, bon dia.
1: A vosaltres, bon dia.

0: L'actualitat de Tarragona.
1: Arriba el moment de conèixer la notícia de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que com cada setmana selecciona en Carles Verdou, que ja el tenim aquí. Endavant, Carles.
2: Prop d'un centenar de persones, entre preveres, membres de la vida consagrada i laics, van participar en una nova edició de l'Assemblea Diocesana, un espai sinodal de participació i missió compartida en les diverses realitats que formen l'Església Diocesana de Tarragona. La jornada, que va tenir lloc al Seminari Casa de Cultura de Tarragona, va començar amb uns moments de pregària al claustre de Sant Pau, davant la capella romànica. Seguidament, els participants es van traslladar a l'Aula Magna, on va tenir lloc la primera part de l'assemblea. Durant la benvinguda, l'arcabisbe Joan Planelles va dirigir unes paraules als assistents en què, en primer lloc, va fer referència al viatge apostòlic del papa Lleó XIV a l'estat espanyol, destacant la profunditat espiritual, moral i social del missatge que ens ha donat el papa. Després d'aquesta primera intervenció, mossèn Joan Àguila, provicari general per a la pastoral, va presentar la valoració de les línies pastorals que s'han seguit durant aquest curs. Així, en l'àmbit de la vocació, que era el marc general de les prioritats, va exposar la creació del Servei de Pastoral Vocacional i l'organització de l'Aplec Diocesà, un acte que convidava a sentir-se cridats a viure la vocació baptismal des del servei concret que fem a l'Església. La segona part de l'assemblea va comptar amb el treball en grup, en el qual els participants van anar reflexionant al voltant de les prioritats pastorals, afegint les propostes per a millorar-ne el seu desenvolupament en la vida de l'Església Diocesana. Els resultats del treball en grup es van posar en comú en la darrera part de l'assemblea, durant el qual van ser aprovats. Entre altres, les propostes recollides per portar a terme durant el proper curs pastoral se centren en la formació del laicat, la implementació de nous grups de vida, la promoció d'una cultura vocacional, la creació d'una escola d'espiritualitat i de pregària, la millora de la comunicació entre les diverses realitats que formen l'Església Diocesana i la vivència més profunda de la doctrina social de l'Església.
1: Una de les ponències que va generar més interès de les jornades de Basíliques Històriques de Barcelona, dedicades a la desaparició de l'església de Santa Marta i els efectes de la construcció de la Via Laietana, celebrades els dies 21 i 22 de maig a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, va ser la del professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, Antoni Conejo. La va dedicar a l'Hospital d'en Desvilà, de la ciutat o de Santa Marta, i la va emmarcar en el context hospitalari barceloní de l'edat mitjana. Doctor Antoni Conejo, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, molt bon dia.
1: Des de finals del segle XIX, Barcelona comptava amb edificis amb una funció assistencial per socórrer, atendre, alimentar i aixoplugar pobres, malalts, infants, que formaven part dels col·lectius més febles de la ciutat. Alguns d'ells es van crear per iniciativa privada i d'altres depenien directament de l'Església o del municipi. Aquest és el cas de l'hospital creat pel l'avilier barceloní Pere Desvilà i la seva esposa Blanca. Qui era Pere Desvilà i per què impulsa una iniciativa com la creació de l'hospital?
3: Bé, Pere Desvilà era un personatge molt, molt important de la Barcelona de la Baixa de Mitjana, com tants d'altres. Barcelona en aquell moment, estem parlant de principi del segle XIV, és una ciutat emergent, una ciutat amb molta activitat econòmica i on, lògicament, un dels pols més importants d'aquesta riquesa i d'aquesta embranzida a la que es trobava la urbs era tot el món relacionat amb el comerç marítim i amb el negoci dels vaixells. És el cas d'en Pere Desvilà, que òbviament era un més, entre d'altres, que es dedicava a aquest negoci i que, com molta de la gent que integrava l'oligarquia de Barcelona, doncs, era capaç també d'inserir-se en els òrgans de decisió de la pròpia ciutat. Per exemple, Pere Desvilà va ser en diverses ocasions conseller de Barcelona. Per tant, no era només un acabalat de bilier, sinó que, a més, tenia implicacions importants en el govern de la ciutat. Això que li permetia? Li permetia, també, tenir una idea molt més acurada de quines eren les necessitats, de quins eren els col·lectius envers els quals doncs, calia intervenir-hi. I és per això doncs, que diguem, en la recta final de la seva vida, l'any 1308, el que fa és fer una cessió d'uns habitatges que eren de la seva propietat perquè poguessin destinar-se a hospital. Hospital amb l'objectiu d'atendre un determinat col·lectiu, sobre el qual després en podem parlar, que tenien necessitat, doncs, sobretot, de ser alimentats, com has comentat, o de, fins i tot de pernoctar.
1: Així, doncs, l'hospital depenia del municipi o de l'església?
3: Quan ell fa aquesta cessió, que, insisteixo, és una cessió d'aquestes propietats d'ell i que, per tant, doncs, es produeixi un canvi d'ús, no sabem quins usos tenien anteriorment, es parla com a mínim de dues cases i també d'un oratori, d'un espai, diguem-ne, dedicat doncs, a l'oració i, per tant, a la qüestió espiritual. I llavors ell en fa aquesta sessió i es comencen a atendre en concret, perquè això ho diu el document de l'any 1308, a quatre pobres que, a més, havien de formar part o havien d'estar vinculats d'alguna manera o una altra amb la pròpia família d'en Desvilar. Aquest és un detall molt important. Primer, per la restricció. Estem parlant d'un grup molt selecte, només de quatre persones. En segon lloc, que, a més, havien de tenir un vincle de llinatge amb el propi fundador. I això el que ens treu a col·lació, com deia, perquè en Pere Desvilar no tenia precisament problemes econòmics. I has de suposar que altres membres de la seva família tampoc. Però no era tampoc infreqüent que gent adinerada o gent que tenia una vida folgada en un determinat moment, per les raons que fossin, vinguessin a menys. Llavors el que ell volia era, en certa mesura, crear una xarxa de suport a aquests membres de l'elit barcelonina, començant per la seva pròpia família, per tal que, si tenien dificultats econòmiques o determinada situació els havia abocat doncs, a una penúria, doncs poguessin ser, en aquest cas, ésser socorreguts en aquest hospital. Inicialment, en aquesta sessió del 1308, en Pere Desvilar es reserva la gestió d'aquest hospital per a si mateix, és a dir, ell l'ha de gestionar. En el moment en què ell va morir el 1311, moment que, a més, en el testament aprofita per eixamplar doncs, aquests quatre pobres que podien ser alimentats a una xifra de 12, doncs quan ell morís, la gestió passava al seu germà, que es deia Jaume, i així va ser, fins al 1321, en el que, per vols d'aquesta data, Jaume Desvilar hauria mort. I ja només 4 anys després, l'hospital passa a ser gestionat per la ciutat. I això és important, perquè en Pere Desvilar havia deixat establert que una vegada ell o el seu germà no poguessin gestionar l'hospital, obligatòriament l'havia de gestionar la ciutat, però, i això és encara molt més rellevant, obligatòriament no podia ser administrat per cap membre de l'Església.
1: Em crida l'atenció el nom d'Hospital de l'Almoina de la ciutat. Quin significat tenia el concepte d'Almoina en aquella època?
3: En primer lloc, quan analitzem institucions medievals, i en aquest cas de caràcter assistencial, hem de tenir en compte que les paraules podien tenir un significat diferent a la que puguin tenir en l'actualitat. La idea inicial no era la de guarir, tal com acabem de dir, fins i tot has comentat tu al principi, no? Bàsicament era socórrer, oferir assistència, oferir hospitalitat, d'aquí ve la paraula. Els hospitals, tradicionalment, quan ens centrem-nos sempre en el món medieval, acostumen a oferir un lloc en el que, a més de socórrer-los i de proporcionar aliment, també s'hi pugui dormir, s'hi pugui pernoctar, en el que, òbviament, sovint els seus usuaris solien ser gent malalta i que, per tant, també podien estar-hi fins que es podien recuperar. Però llavors tu em preguntes el propòsit de l'Almoina. Per què precisem que l'Almoina? Perquè l'objectiu principal d'aquest hospital era proporcionar una porció alimentària. Salvar les distàncies, no sé si és el mateix, però perquè ens entenguin els nostres oients, seria la idea d'una mena de menjador social, i en el que regularment aquests quatre pobres, 12 a partir del 1311, doncs diàriament hi podien anar, perquè tenien assegurat un plat a taula, i això sí, ja en el moment de sessió del 1308, ja Pere Desvilar havia deixat clar que com a mínim s'habilitessin alguns llits perquè si algun pobre, etc., tenia necessitat, pogués dormir. Per tant, el terme que millor defineix aquest primer hospital és el d'Hospital Almoina, perquè el concepte d'Almoina està més relacionat amb oferir, ja fos una moneda, o en aquest cas, en lloc d'una moneda, un plat a taula.
1: Un dels episodis més impactants, que també expliques a la ponència, és la destrucció del barri de la Ribera per construir la Ciutadella després de la Guerra de Successió. Què va significar això per als veïns i per a les institucions com l'Hospital d'en Desvilar?
3: Bé, la destrucció del barri de la Ribera és un drama, és una nafra, és a dir, amputa una part molt important de la ciutat, i era el lloc on efectivament es trobava l'Hospital d'en Desvilar. Perquè ens situem, grosso modo, perquè la seva ubicació exacta és molt difícil d'indicar-la, però més o menys, per aquells que puguin conèixer Barcelona, doncs estaríem en una zona al final del passeig Lluís Companys, inici del parc de la Ciutadella. Aquell seria el sector en el que el podríem ubicar-lo. L'Hospital d'en Desvilar va desenvolupar una funció caritativa i assistencial durant molts segles, però efectivament a partir del 1714, doncs, tot aquest barri queda esventrat, l'Hospital d'en Desvilar queda destruït, per tant no tenim cap vestigi arquitectònic ni arqueològic, però com que la institució existia i tenia al darrere, doncs, fos un patrimoni, una estructura administrativa, és a dir, la destrucció de l'edifici no suposa la fi de l'Hospital d'en Desvilar, i això és el que motiva que es traslladi a uns terrenys que havien estat propietat del marquès de Sentmenat, a l'antic carrer de la Riera de Sant Joan, molt a prop de l'actual plaça Antoni Maura, i allí, per tant, l'Hospital d'en Desvilar viu una segona vida, es construeix un nou edifici amb una basílica adjunta i continuarà, en aquest cas sí, desenvolupant una funció també de caràcter assistencial fins a finals del segle XIX. Per tant, va ser un aspecte del tot negatiu com per qualsevol de les persones i habitatges que hi havia a la Ribera, però que en aquest cas cal dir que no va suposar el punt i final, sinó un punt i a banda de la història de l'Hospital d'en Desvilar.
1: Quin valor patrimonial i simbòlic té la façana del recinte, que ara mateix la trobem al Sant Pau, a Sant Pau de Barcelona, aquesta façana avui dia?
3: Bé, la façana que conservem és la de la façana de l'església, aquesta basílica dedicada a Santa Marta, per tant, el que seria les dependències hospitalàries pròpiament dites i la mateixa església han desaparegut completament. Tot això es produeix d'arran de tot el projecte d'obertura de la Via Laietana. Aquest procés de destrucció se situa, doncs, a partir del 1909-10, si no em falla la memòria, o potser una mica abans, no, ara no ho puc precisar de manera exacta, però per aquestes dates. I sobta realment que en aquest procés d'anorreament del conjunt hospitalari d'en Desvilar es destrueix tot. Ahir, de fet, sortia també en les pròpies jornades dedicades a les basíliques, i una mica la pregunta que quedava és per què ho van destruir tot i, en canvi, es va decidir preservar la façana? Jo no tinc una resposta precisa al per què aquesta conservació selectiva, però imagino que algú en aquell moment, quan estava carregant l'edifici, devia fer el crit al cel i potser algú se'n va donar i va dir, bueno, doncs, tant per tant, conservem la façana. I efectivament, doncs, el que vam fer va ser numerar pedra a pedra tots els elements arquitectònics i escultòrics d'aquesta façana, la van desmuntar i es va traslladar a un dels pavellons del recinte modernista del Sant Pau, dissenyat per Domènec Montaner, però en aquest cas ja la intervenció la farà el seu fill Domènec Roura, i com a mínim, doncs, podem fer-nos una idea podem valorar-la, però òbviament no tenim la capacitat de conèixer com era l'església pel seu interior, perquè aquesta sí que va quedar esventrada.
1: Antoni Conejo, professor d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per...

per què és important aprendre grec i llatí al segle XXI, que ens permeten llegir els clàssics en llengua original. Aquestes dues llengües ens permeten accedir als textos fundacionals del nostre patrimoni cultural. La tercera sessió la va impartir el doctor Jordi Font, que va parlar del batxillerat en litúrgia. El vicepresident de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis va defensar aprofundir en l'estudi de la litúrgia com a llenguatge teològic i cultural. El musicòleg i coordinador del postgrau en Patrimoni Musical Litúrgic, Bernat Cabré, va defensar que aquests estudis ajuden a salvar i a estudiar un tresor en risc de desaparèixer, a més d'informar sobre les sortides professionals que ofereix. I finalment, el doctor Albert Viciano, degà de la Facultat Antoni Gaudí, va fer una sessió informativa sobre el màster i el grau d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes que permet estudiar la història i el patrimoni artístic des d'una mirada cristiana i humanística. Amb les portes obertes a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, posem punt i final al programa d'avui. Ens retrobem, si Déu vol, d'aquí a 8 dies. Rebeu una salutació ben cordial de l'equip que fem possible el programa. En Santi Grimau des de les vies de so, en Carles Verdú des de la redacció i qui us parla, Òscar Verdagí. Moltes gràcies per la vostra confiança una vegada més. Que tingueu un molt bon dia.

0: d'un cap de setmana d'una calor disparada i perillosa, que ara en parlarem, aquest migdia del divendres ve marcat per una altra situació. S'acaba el curs escolar a infantil, primària, ESO, primer de batxillerat i FP. 1.326.000 estudiants en aquestes fases educatives que avui, després d'un curs esgotador, com tots, i aquest a més amb la suma de la conflictivitat laboral, ja poden dir comencen les vacances d'estiu. Bon migdia, sóc Sergi Tor i són vacances necessàries, perquè amb aquesta calor ja em diran com se podria aguantar un dia més a les aules educatives. I fins al mes de setembre, doncs hi ha 2 mesos i mig per endavant. Avui és el dia de les grans expectatives de futur. Laura i Maria.
1: Sí, moltíssimes. Després d'un curs tan difícil, ara venen ganes de l'estiu.
2: I... bueno, demà marxem a Menorca.
3: A passar el Sant Joan allí.
1: Sí, i bueno, tenim ganes de poder pues, anar a la piscina, a la platja uns dies, disfrutar amb els amics i
3: descansar i passar-nos-ho bé.
0: Si anem als infants, dilluns ja no sonarà el despertador. Ja podran dormir una mica més. I la piscina com a millor alternativa. Tiago, alumne de 6è de primària, content.
4: Muy bien. Muy bien con las notas, con los profes, los amigos. Mira la piscina.
0: Tot té, veritablement, una cara bé. Tot la té. Per pares i mares. A partir d'ara s'hauran de reestructurar horaris, buscar aliats, avis, àvies, germans, grans, casals d'estiu. La mare del Tiago ens ho ha confirmat. La seva filla gran serà aliada amb els nous horaris familiars.
5: Sí, contenta, muy contenta, sí. Bueno, tengo una niña de 18 años, pues ya nos iremos... Como ella trabaja en otro turno, yo en otro, pues ya nos iremos intercambiando para que él se pueda quedar en casa. Los cursos a veces hay, bueno, por lo menos en el sitio donde yo vivo, bueno, no hay mucho.
0: Hagi estat un curs bo, regular o dolent, avui ha estat el seu últim dia d'aquest curs 25-26. Per 1.326.000 estudiants de Catalunya comencen les vacances. Fins al setembre, 8 de setembre, no retornaran a les aules. Que vagi bé aquest estiu, que per cert comença amb una onada de calor. En parlem, perquè anem a serveis. Calor i més calor, que ara ampliarem des dels diversos àmbits perquè els pròxims dies seran de molta angoixa. A hores d'ara, amb aquest divendres, sí que podem parlar de que el termòmetre se dispararà, especialment amb una jornada molt estable respecte als últims dies, també amb tronades al Pirineu. Temperatures actuals a les capitals catalanes, Barcelona 27 graus, Tarragona 28, Girona 31 i Lleida 34 graus. Mentrestant, al Principat d'Andorra hi ha 24 graus de temperatura. Cap al trànsit. Primer de tot, destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i festiu de Sant Joan, que considera, com aquest dèiem, amb aquesta onada de calor, perquè ja des d'aquest migdia i demà dissabte es calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran gairebé la meitat, 290.000, però ja més de 300.000 es quedaran amb els seus llocs de destí. Pel que fa referència al trànsit, hores d'ara, amb aquest divendres al migdia, circulació intensa a la 2, Papiol Pallejà, direcció Lleida, a causa d'una avaria ja 2 quilòmetres direcció oest. També a Sant Joan d'Espí, direcció del Papiol. A l'ha passat amb diversos trams. Cambrils, direcció Tarragona, a causa d'una avaria. Barberà del Vallès, també direcció Tarragona, al igual que Vilafranca del Penedès, sentit a sud. Trobem 3 quilòmetres de retenció. Montroig del Camp en direcció a Amposta, mig quilòmetre. I Ulldecona cap a Tarragona, una avaria també provoca 1 quilòmetre de retenció. A la ronda litoral hi ha 2 quilòmetres de circulació intensa, sentit Nus del Llobregat, i també a la C31 i a la C32.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Com hem dit, som en portes d'una autèntica onada de calor, ja ens podem preparar. Temperatures de 43 graus aquest diumenge a la tarda, algunes zones de les Terres de l'Ebre i també de Ponent. Però a més, en zones hi haurà aspectes com la tempesta seca i pols en suspensió que provocaran una sensació tèrmica encara molt més elevada. Ramon Pascual, delegat a Catalunya de l'AIMET, confirma l'entrada d'aire procedent d'Àfrica a partir d'aquest diumenge i tempestes seques a zones de Catalunya. Vaja, que arriba un infern.
7: Sobretot a la Vall de l'Ebre, al sistema ibèric, menys possibilitat al Pirineu, que seria aquest, que és una zona on aquests darrers dies sí que ja estan havent-hi algunes tempestes, i el fenomen de la pols en suspensió, doncs sí, perquè la massa advectada, la massa d'aire que ens arribarà és del sud, per tant del nord d'Àfrica, i vindrà carregada d'aquest element de pols en suspensió.
0: I aquesta onada de calor coincideix amb la revetlla de Sant Joan, jornada també prèvies de petards i foc. Quines són les recomanacions per la seguretat a Marc Monclús?
8: Amb les temperatures a les que s'arribarà aquest cap de setmana, quan entrem a la primera onada de calor de la temporada, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat hidratar-se molt i evitar sortir al carrer a les hores de més sol.
9: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor, anar molt en compte amb això.
8: A més, aprofitant que la setmana que ve se celebrarà la revetlla de Sant Joan, la mateixa Imma Soler ha demanat a la població evitar fer activitats que puguin comportar risc d'incendi. És per això que demana precaució i, sobretot, trucar al 112 en cas de veure columna de fum o inicis d'incendi.
9: Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin al 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
8: Claudi Gallardo, cap de suport de bombers de la Generalitat, s'ha sumat a la crida de Protecció Civil. A més, afegia que estan preparats i que tenen recursos personals amb el dispositiu especial que s'ha activat, en cas de que sigui necessari actuar davant d'aquesta situació de perill.
10: Al final és un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa. Llavors, evidentment, doncs, fer una crida a la prudència, però en tot cas, doncs això també doncs un missatge per part del cos de bombers, doncs que estem preparats i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents i anar doncs recuperant els recursos.
8: Així doncs, tal com han demanat les autoritats, cal vigilar i tenir prudència aquesta revetlla.
0: I amb aquesta previsió de fortíssimes calors, clar, els aires acondicionats a les cases aniran a màxima potència. S'ha de tenir en compte que en la previsió d'aire la baixada d'un grau significa, en aquest cas, que s'incrementa el consum elèctric un 7%. És a dir, per cada grau d'aire condicionat que baixem, s'incrementa el consum elèctric un 7%. A més, l'entrada del sol a un immoble fa pujar la temperatura entre 2 i 5 graus. Bona solució són les finestres baixades. L'altra és l'aire condicionat, però això significa un increment important de la factura elèctrica. La meitat de clients a Catalunya ja té una potència d'electricitat superior a les seves necessitats. Marc Puerto, quines mesures d'estalvi tenim per evitar que la factura de la llum sigui molt cara?
11: El primer impuls quan arriba una onada de calor és sempre encendre l'aire condicionat. És gairebé inevitable, però tot i això hi ha una sèrie de recomanacions que poden ajudar-nos a mantenir la casa fresca sense disparar el consum elèctric. Dani Salazar, director de Hello Watt, explica quins són els errors més habituals que cometem i quins hàbits fan que la factura s'encareixi en el dia a dia.
12: Un error que tenim és poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor, sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando. Además de eso, es hacer un pequeño mantenimiento a tu aire acondicionado. Solo con limpiar los filtros ya puedes mejorar la eficiencia un 10%. Y vale mucho la pena entonces que revisemos la tarifa que tenemos ahora contratada y mires qué ofertas hay en el mercado que se ajusten a tus necesidades.
11: A més, també hem de tenir en compte la importància de ventilar l'habitatge i la clau és saber-ho fer a les hores que toca, per tal de conservar doncs, una temperatura interior més agradable.
12: En la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que estas corrientes cruzadas refresquen la casa. Pero cuando ya se acerca el mediodía, vale mucho, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco, cruce todo el hogar. Y cuando la temperatura sube, nos protejamos un poco más y aislemos el hogar.
11: Els experts recorden així que petits gestos com regular correctament l'aire condicionat, evitar l'entrada directa del sol i ajustar la potència contractada a les necessitats reals de cada llar poden representar un estalvi important, mesures senzilles que ajuden a combatre la calor sense que la factura de la llum es dispari durant aquest estiu.
0: Gràcies, Mar. I hem de posar la mirada i la prevenció cap als boscos de Catalunya. Està clar que pot haver-hi a les pròximes hores mesures de limitació d'accessos a parcs naturals, també a la sega de conreus amb el món agrari. Evidentment, hi haurà missatges i polítiques de prevenció i de precaució perquè tot el cap i la fi amb un incendi passa en segons i després se genera un foc fulminant de greus conseqüències humanes i ecològiques. Però ja que parlem de boscos, també la pregunta és, després de tota la pluja que ha caigut aquests mesos, ens sorgeixen doncs algunes qüestions. Quanta aigua es pot arribar a conservar? On es troba? S'està aquesta aigua evaporant? La tecnologia ajuda. El laboratori forestal del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, ha posat en marxa una eina que permet saber quanta aigua hi ha a un bosc. L'eina té un nom. Es diu Forest Drought. És una aplicació web d'accés lliure que permet consultar cada dia, per exemple, un dia com el d'avui, 19 de juny, en quin estat es troba una superfície forestal concreta i determina quina i quanta quantitat d'aigua té el bosc. Saludem a migdia de COPE Catalunya a la científica de dades del CREAF, Víctor Granda. Víctor, bon dia.
13: Buenos días.
0: Per què és important aquesta aplicació del Forest Drought i saber quanta aigua hi ha al bosc?
13: Bueno, el Forest Drought lo que ofrece es la información del estado hídrico de los bosques. De los bosques, no solo de los árboles en sí, sino también del suelo. Esto es importante por varios motivos, principalmente para conocer el estado de salud de los bosques con relación a la sequía. Y además también, conociendo el contenido de agua que hay en los bosques y en los suelos, también se pueden hacer estimaciones de los riesgos de incendio, algo que ahora en verano es especialmente importante. Nosotros utilizamos datos abiertos, utilizamos los datos de las estaciones meteorológicas de AEMET y Meteocat, así como los datos del Inventario Forestal Nacional. Y con eso aplicamos un modelo que es el que nos dice, el modelo Mesfate, que es el que nos dice el contenido de agua que tienen los bosques. Y todos estos datos son abiertos, los ofrecemos públicamente y sin ningún coste.
0: Víctor, la pregunta es sencilla. ¿Hay en este momento mucha agua en los bosques? En los ríos sí que sabemos que hay mucha, en los pantanos más que nunca. ¿Y en los bosques, en el subsuelo, hay mucha agua?
13: Ahora mismo está bajando. Tuvimos mucha cantidad de agua durante el invierno, porque prácticamente desde noviembre hasta finales de enero casi, estuvo lloviendo muy abundantemente y eso recuperó y rellenó los suelos y los bosques de agua. Pero como la primavera también ha venido bastante seca y con bastante calor, toda esa agua pues se va perdiendo poco a poco. Se va perdiendo por evaporación, lo que usan los árboles o lo que se va a las cuencas de los ríos, lo que se ha ido yendo a las cuencas de los ríos.
0: Un 80%, nos centramos en Cataluña, de los bosques sí. Es de propiedad privada. un 80%, sí. Únicamente el 20% es de titularidad pública. Entonces, con estos datos del 80% de propiedad privada, mi pregunta es, desde la ignorancia, ¿eh? ¿Son estándares europeos o España y Cataluña es una anomalía que haya tanto bosque en manos privadas?
13: Depende de la zona de España donde estés. Por ejemplo, Castilla y León, la zona del oeste, etcétera, los porcentajes están invertidos. Casi el 90 o el 80% del bosque es público.
0: ¿Ah? O sea, es una característica.
13: Entonces,
0: de Cataluña.
13: En este caso es algo concreto de Cataluña, que por razones históricas el bosque es mayoritariamente privado.
0: Víctor, ¿cómo llega el verano? Lo has hablado anteriormente, los niveles de agua están bajando, también son normales, había llovido mucho. El verano, sí. La primavera se está adelantando con temperaturas ya muy altas, estamos ya en temperaturas de verano canicular de julio a agosto. ¿Hay preocupación por el estado de los bosques?
13: Si la cosa continúa así, sí que es cierto que podemos tener episodios de incendios tan grandes como los que tuvimos el verano pasado. Todo depende de si el régimen de lluvias pues nos permite ir paliando esto poco a poco. Es decir, si llueve como debería llover en primavera normalmente, podríamos aguantar, seguiría habiendo riesgo de incendio, y siempre hay una sequía, sobre todo en la zona mediterránea, siempre hay una sequía estacional. En verano siempre van a sufrir más los bosques. Pero desde luego, si no llueve o los patrones de lluvia son tan irregulares como están siendo últimamente, el riesgo está ahí. Además, las lluvias del invierno lo que han generado también es mucho sotobosque, mucho arbusto y mucha hierba que ha ido creciendo y que ahora se seca mucho más rápido que el resto del ecosistema. Y eso también incrementa ese riesgo de incendios.
0: Para finalizar, creo que la pregunta es muy amplia, quizás sea genérica y por lo tanto complicada, pero sí que me gusta formulártela y que tú la puedes simplificar. En Cataluña y en España, ¿los bosques están bien cuidados? Es decir, ¿tenemos una buena salud en los bosques o es necesario una inversión todavía mayor para cuidarlos?
13: Si me preguntas a mí, yo siempre me daría más inversiones.
0: La pregunta es personal, sí, como experto.
13: Pero claro, o sea, entiendo que es un problema muy complejo. Además, competencias normalmente están, o sea, cada comunidad tiene sus competencias con respecto al manejo de los bosques. Hay mucha, bueno, no conflicto, pero sí que hay mucha discrepancia en cómo se deberían manejar esos bosques. Y luego, además, está el tema que comentábamos antes, que en muchas zonas el bosque es privado, con lo cual la responsabilidad de ese manejo es de los propietarios. Pero aún así, no sé, yo quiero tener esperanza. Yo diría que, aunque no están excelentes, los bosques de España están bien de momento. O sea, habría que hacer más inversión y más preparación. Pero yo diría que están bien.
0: Víctor, gracias y buen día.
13: Muchísimas gracias a ti. Buen día. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that.
0: És curiosa, aquesta dada. Catalunya, el 80% dels boscos és de titularitat privada. No té correspondència amb altres comunitats autònomes d'Espanya, com molt bé ens ha confirmat hores d'ara Víctor Granda. Però el bosc és de tots, per tant, cuidem-lo i molta precaució i prevenció a les pròximes hores davant de la forta calor. Canviem de tema, revés judicial per als defensors de la inversió lingüística. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat la demanda de diverses famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que va obligar el centre a impartir una assignatura més en castellà. Més enllà de no admetre el recurs, la resolució d'Estrasburg ha estat interpretada per les entitats que defensen el bilingüisme com un aval a la presència del castellà a les aules i un cop als arguments jurídics que sostenen la inversió exclusiva en català. Yolanda Canales.
14: S'ha de tenir en compte que el Tribunal Europeu de Drets Humans no entra a estudiar al fons el cas de Canet de Mar, però sí que deixa negre sobre blanc algunes consideracions que han estat molt ben rebudes per les entitats que defensen un model bilingüe a l'escola catalana. La resolució considera que augmentar la presència del castellà en una o diverses assignatures no altera el caràcter predominant català del projecte lingüístic d'un centre. A més, recorda que Catalunya és una comunitat bilingüe i que, per tant, El català i el castellà són llengües oficials. Per aquestes entitats, la decisió suposa també un aval a la doctrina dels tribunals espanyols que durant els últims anys han defensat que les dues llengües oficials han de tenir presència al sistema educatiu. El president d'Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, considera que la resolució reforça una idea que, diu, respon al sentit comú.
15: És una inadmissió, però els arguments que da que són de sentit comú, pues estamos poco acostumbrados a verlos con esta claridad. Cataluña es una sociedad bilingüe, por tanto, lo lógico es que la escuela sea bilingüe. El hecho de que haya enseñanza en castellano y en catalán no vulnera ningún derecho, y al revés, lo que dice es que lo que de hecho vulnera derechos, porque es lo que nos estamos encontrando, es una enseñanza en la que se excluye una lengua que es oficial, que es la lengua oficial en toda España, que es lengua oficial en Cataluña, y que además es la mayoritaria de los alumnos catalanes.
14: Les associacions que defensen el bilingüisme destaquen especialment que el Tribunal Europeu rebutgi que la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries obligui a implantar un model d'ensenyament exclusivament en català. Segons diuen, Estrasburg deixa clar que la protecció del català no implica excloure el castellà de les aules. En la mateixa línia s'ha expressat la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, que veu la decisió com un suport als principis de cooficialitat lingüística.
16: Estamos ante una magnífica noticia. Hemos de agradecer irónicamente a aquellas familias de Canet de Mar y a aquellas asociaciones que pensaban que iban a tener de estas instituciones europeas el aval de un régimen que vulnera derechos. Pues no, se han encontrado con un nuevo fracaso porque ni dentro ni fuera de nuestras fronteras nadie va a apoyar un régimen que vulnera claramente derechos lingüísticos, que impide estudiar en la lengua materna de la mayoría de los catalanes.
14: La resolució també podria tenir conseqüències més enllà del cas de Canet. Aquestes entitats consideren que el Constitucional haurà de tenir en compte aquests arguments quan resolgui els recursos pendents contra la normativa aprovada per la Generalitat per esquivar l'aplicació de la sentència que fixava precisament un mínim del 25% de castellà a les aules.
0: I passem ara a la crònica econòmica, perquè aquest matí hem conegut també una dada molt interessant. Hi ha un rècord aquest mes d'abril amb la venda de cases a Catalunya respecte a abrils d'anys anteriors, però en canvi hi ha una baixada respecte al mes de març. Anem per parts. La compravenda d'habitatges va créixer gairebé un 8% a l'abril a Catalunya en comparació al mateix mes de l'any passat. Es van fer 8.810 compravendes, segons dades provisionals de transmissions de drets de la propietat de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest número suposa el segon registre més alt per un mes d'abril en la sèrie històrica de l'INE, únicament superat per l'abril del 2027, prèvia a la gran crisi, on es van acumular a Catalunya 9.093 operacions. Ara, aquest abril, 8.810. Però, en canvi, hi ha una altra dada. Aquesta dada d'abril és un 13,4% menor que la del mes de març i, per tant, trenca una pujada alcista mensual que es donava des del novembre de l'any passat. Anem a publicitat i parlem després de la Vall d'Hebron i parlem del amiant, amb bones i significatives notícies aquí a Migdia Cope.
6: Cope Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.
18: Jorge Bustos te da, en Herrera en Cope, las claves de lo que pasa.
19: Barcos del mundo, enciendan sus motores, que fluya el petróleo.
20: Así es como Donald Trump ha anunciado esta madrugada el acuerdo de paz con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Con su megalomanía habitual, Trump ha hecho coincidir el anuncio con la fecha de su cumpleaños.
17: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
18: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
21: ¿Quién encendió la luz?
22: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
23: Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques?
24: ¿Los juguetes?
23: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
24: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
23: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en El Corte Inglés.
24: En tienda web y app.
1: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia.
4: Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
5: Tic-tac, no queda nada para el mejor festival del verano. El 27 de junio en Madrid, Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna. Un concierto único de cada artista en un solo festival a un precio increíble. Hazte ya con tus entradas para el Iberdrola Music Festival por menos de 50 euros en livenation.es o Ticketmaster. No te quedes sin ellas.
25: ¿Y si no tuvieras que conformarte? Solo tienes que decir dos letras, N-O, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
26: Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta 60% de descuento. Las rebajas de Vision Lab.
6: COPE Catalunya y Andorra.
17: Estàs informat.
0: La notícia tràgica de les últimes hores a Catalunya ens porta al Bages. Els bombers han localitzat aquesta matinada el cos sense vida d'un jove de 20 anys que ahir a la tarda va sortir a córrer i malauradament ja no va tornar al seu domicili. Els bombers van rebre l'avís de la desaparició al voltant de 2:15 d'aquesta matinada i immediatament van iniciar un dispositiu de recerca amb la hipòtesi de que s'hauria tractat d'un accident. Les maniobres se van centrar a fer una recerca extensiva a les pistes més freqüentades de les rutes habituals, contemplant que la víctima estaria a prop del camí principal. Al voltant de 3:45 de la tarda, els bombers van localitzar el cos sense vida del noi, d'únicament 20 anys, en una zona pròxima a la Font de les Tàpies. I la Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Aquesta nova eina permetrà fer 300 operacions més l'any. S'ha realitzat ja amb una ureterrenofrectomania a un nen de 12 anys al qual se li va extirpar a principis de juny un ronyó i el seu urèter després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, deixés l'òrgan sense funcionar, Pol Matavacas.
8: Aquest sistema és el Shurui Single Port, desenvolupat per l'empresa xinesa Surgery Robotics. Aquest nou sistema permet introduir els instruments quirúrgics de curvatura contínua a més d'una càmera de visió de 360 graus per un únic orifici i des d'allà es despleguen com els tentacles d'un pop. Aquest equip permet maniobres d'una precisió difícil d'assolir amb la mà humana. El doctor Virós explica quins són els canvis que porta aquest nou sistema de cirurgia.
27: La cirurgia mínimament invasiva que fèiem amb els pacients havia de ser feta a través de diferents entrades amb el pacient i això, doncs, evidentment, comporta una morbilitat, un dany al pacient que nosaltres, doncs, en tot moment el que volem és intentar disminuir-lo. A més, això també ens dificulta determinades cirurgies i determinats abordatges que fem als pacients. Per aquesta raó, des de la Comissió de Cirurgia Robòtica, doncs, vam iniciar el projecte amb l'ajuda de la direcció del centre d'introduir un sistema novedós, un sistema innovador que poguessin fer cirurgia a través d'un sol orifici amb els nostres pacients.
8: El noi que va rebre aquesta intervenció va ser l'Ilias, a qui li van fer una extracció de ronyó i urèter que s'havien infectat i havien deixat de funcionar. Segons la doctora Arroyo, aquest sistema quirúrgic monoport ha facilitat l'extracció del ronyó i l'urèter complet amb una sola incisió gràcies a la mobilitat del sistema. Pel que fa a l'Ilias, ell reconeix que la seva recuperació va bé i està a prop del 100%.
0: Doncs una excel·lent notícia. Atenció amb aquestes dades i també, finalment, hi ha un desenllaç llargament esperat. Després de 20 anys de reivindicacions veïnals i 6 anys, 6 anys, sí, 6, de tramitació parlamentària, el Parlament de Catalunya ha aprovat la primera llei catalana per erradicar l'amiant. La llei incorpora el reconeixement de les víctimes, crea un cens català de l'amiant, obre línies de subvencions per facilitar-ne la retirada i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les obligacions fixades per la normativa. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats de Macós als Tom, dos dels principals impulsors de la iniciativa, celebren l'aprovació d'aquesta llei com una fita pionera i gairebé única a escala internacional. Tot i això, adverteixen que ara caldrà garantir recursos econòmics. Joan Maria Soler, portaveu de la Comissió contra l'Amiant de la Federació, assegura que la feina no s'acaba amb l'aprovació de la normativa.
7: Retirar l'amiant de manera segura, doncs, és car i es necessiten ajuts de l'administració. Ara bé, aquest amiant instal·lat després de, com a mínim, mig segle, ja està en unes condicions molt deficients a nivell general i això fa que sigui un element molt perillós perquè desprèn amb molta facilitat fibres que són cancerògens.
0: Quin és el perjudici del amiant? El material que es va utilitzar a les construccions de la dècada dels 70 a Catalunya i a Espanya, Yolanda Canales.
14: Primer de tot, s'ha de tenir en compte que és un dels cancerígens més perillosos que es coneixen. I el risc no és només haver-hi estat exposat, sinó també manipular-lo sense les mesures adequades. El pneumòleg Josep Tarrés, un dels metges que més ha estudiat les malalties relacionades amb l'amiant, recorda que l'única solució real és eliminar-lo de manera segura, perquè precisament no hi ha un nivell mínim o no s'ha establert un nivell mínim de seguretat.
9: No s'ha aconseguit trobar mai un dintell de seguretat. Per dir, bueno, a partir, si respires fins a aquest nivell de fibres, tranquil, que no tindràs mai aquest cas. No, no, això no existeix. Això existeix amb les malalties anomenades cròniques. Amb les vestòsis, amb les plaques pleurals, sí que es pot regular, baixant la quantitat de contaminació, que no apareguin aquestes malalties. Però en el cas del càncer no s'ha trobat mai un dintell de seguretat.
14: El problema és que les conseqüències de l'exposició poden trigar dècades a aparèixer. De fet, moltes de les malalties associades a l'amiant es manifesten 40 o 50 anys després del contacte amb les fibres. Tarrés recorda que la comunitat científica fa molts anys que alerta dels seus efectes i lamenta que el retard a Espanya a l'hora de prohibir-lo ha tingut conseqüències molt greus.
9: Són aquests 25-30 anys de no reconèixer i de no prohibir-lo que són els que fan mal, són els que frapen, perquè imagina't la quantitat de persones que haguessin pogut evitar de contaminar si aquesta prohibició, en lloc del 2002, hagués sigut els anys 80 com altres països europeus. Aquesta lentitud, aquesta desídia, aquest deixar passar, és el que ha tingut com a conseqüència mils de morts.
14: I és que, malgrat que l'amiant està prohibit des del 2002, encara continua present en milers d'edificis, teulades i instal·lacions a Catalunya. I la llei aprovada aquesta setmana precisament obre el camí per eliminar-lo definitivament. Ara bé, el repte serà fer-ho amb la rapidesa i la seguretat que reclama la comunitat científica.
0: I aquesta setmana a Badia del Vallès s'ha aprovat l'adjudicació de la retirada de l'amiant a 102 blocs. Falta la tramitació de 25 més. La Generalitat ho financia amb una partida global de 4,4 milions d'euros. Josep Martínez, alcalde de Badia, benvingut a migdia. Cope, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
0: Bé, una setmana clau per Badia del Vallès perquè l'Ajuntament ja ha adjudicat la retirada de l'amiant de més de 100 blocs, concretament 102 blocs, per un preu de 2 milions d'euros d'adjudicació. Quedarien 25 blocs pendents, que ara en parlarem, però estaríem parlant, alcalde, del major projecte europeu de retirada d'amiant. Era una assignatura pendent que s'està a punt d'aprovar.
10: Totalment. Dimecres va ser un gran dia no només per Badia, sinó també per Catalunya, perquè es va aprovar també la llei catalana d'erradicació de l'amiant per unanimitat i, a més, també vam adjudicar el lot 1 i lot 3 d'aquesta primera fase de la retirada de l'amiant a Badia, que suposa, doncs, com bé deies, una intervenció en 102 comunitats de veïns on retirarem galeries sense ús i canonades també en desús. Per tant, comencem ja tot aquest procés. Ara les empreses tenen 15 dies per formalitzar el contracte, demanar també els permisos a l'autoritat laboral i esperem que, si tot va bé, doncs l'últim trimestre d'aquest any es puguin iniciar les obres.
0: És a dir, les obres començarien a finals d'aquest any, ara s'han de fer tots els tràmits administratius de l'adjudicació i la retirada sí que seria immediata, no? Una vegada les obres comencin, la cosa ja va més ràpida.
10: Sí, en un procediment contractual d'aquest tipus jo sempre dic que poden passar 1.000 imprevistos, per tant, fins que no estigui ficat la maquinària al municipi no diré quan comencen, però sí que la previsió és aquesta, no? Si tot va bé i totes les autoritzacions laborals doncs, arriben per part de les empreses, doncs es podria efectuar a finals d'aquest 2026.
0: Quedarien 25 blocs més. A quin calendari hi ha, alcalde?
10: Doncs mira, queden 25 blocs del lot 2, que sí que és cert que, bueno, ja com bé deia, el procediment contractual administratiu és lent, sorgeixen imprevistos i sobre aquest lot hem tingut unes dificultats que ara les estem resolent i que segurament les properes setmanes acabarem adjudicant aquest darrer lot. I queda una segona fase. Recordem que la segona fase estàvem parlant de 38 comunitats de veïns, on principalment l'amiant el tenen a la teulada, i en tota aquesta primera fase el que estem fent és retirar sense reposar cap altre material. En la segona fase, que són aquestes 38 comunitats, el que farem serà retirar l'amiant, però també reposar-ho, bàsicament perquè l'edifici ha de tenir un sostre.
0: No és exclusivitat en de Badia, és pràcticament a tot Catalunya i també a Espanya. Les construccions de la dècada dels 60-70, a banda de materials com l'amiant, no tenien mai la previsió de la calor i dels seus efectes. Hi ha autèntics edificis que són illes de calor i que potencien unes temperatures que a vegades superen fins i tot els 40 graus. Amb la substitució del material d'amiant, se pot també fer una mena de reforma d'aquests edificis o una cosa no té a veure amb una altra?
10: Doncs mira, la nostra idea de la segona fase és aquesta, és a dir, poder fer la retirada, en aquest cas de l'amiant, i fer una reposició del material també amb clau energètica, no? Pensem també a Badia, estem liderant també un procés de transformació i de rehabilitació de diferents blocs, tots són de formigó i des del punt de vista tèrmic doncs és bastant, bueno, problemàtic pel ciutadà i ciutadana i bueno, poder aprofitar tota aquesta oportunitat per fer rehabilitació crec que és clau perquè el futur de les nostres ciutats radiquen en que els nostres edificis siguin sostenibles i per tant és un repte també que tenim totes les ciutats i que hem d'aprofitar.
0: Josep Martínez, alcalde de Badia, li agraeixo la seva presència avui amb aquest divendres aquí al migdia de COPE Catalunya. Arriben altes temperatures també per Badia aquest cap de setmana, suposo totes les recomanacions de prevenció i precaució.
10: Totalment. Nosaltres ja hem obert la piscina d'estiu, per tant, també, bueno, i tots els refugis climàtics, per tal de que, bueno, la ciutadania, d'alguna forma, doncs, pugui estar tranquil·la en moments de la temperatura doncs, s'eleva.
0: Alcalde, gràcies. Bon migdia.
10: Gràcies, Sergi. Una abraçada.
6: COPE Catalunya i Andorra.

0: quieres hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900 102 103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: I a menys 10 de les 4 arriba Esports Socope amb concreció Albert Díez. Bona tarda, quina és l'última hora de l'actualitat esportiva?
4: Què tal, Sergi? Bona tarda a tothom. Doncs repassarem l'actualitat del Barça, avui parlant del que serà la primera equipació del conjunt blaugrana de cara a la nova temporada, també de l'Espanyol. Avui parlarem dels cedits, els jugadors que han estat cedits l'última temporada, i del Girona, que continua sense entrenador quan avui fa 3 anys de l'última sense primera del conjunt català. També de la final de la Lliga Endesa de Bàsquet. Ha colpejat primer el Barça. El Barça de futbol sala és a només un partit de la victòria, del títol, de Lliga i moltes més històries. Arrenca, per exemple, en uns minuts, la Volta a Catalunya femenina. 10 minuts, ho condensem tot des de les 3:50 i fins que siguin les 4 de la tarda.
3: Fantàstic, jo em quedo, Albert, continua preparant el programa.
4: Que vagi molt bé, Sergi, gràcies, bon cap de setmana.

0: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
1: Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un tant d'arriba pa abajo. Y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
0: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
1: Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen.
0: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
2: José Luis Corrochano.
3: En la tarde de Cope, especial Mundial 2026.

0: Bona tarda, benvinguts. 3:48. Obrim ara una finestra a la informació local i regional amb el Jorge Martínez de la sala de màquines i la salutació d'Albert Díez al micròfon. Comencem amb dos apunts, un del Barça i un altre de l'Espanyol. El conjunt blaugrana, Edu Badia, ja sabem com és la primera equipació de l'equip de futbol per la nova temporada.
1: Sí, ja apunta el dimecres 1 de juliol, arribarà al mercat de forma oficial, les samarretes pirades.
0: Espera, que tornem, que aquest micro no ens està entrant l'Edu Badia per aquest micròfon. Ara sí, detalls de la samarreta del primer equip de futbol del Barça per la nova temporada, si no canviem de micròfon. Agafa l'altre, Edu.
1: De forma oficial, una samarreta inspirada, és un homenatge a la façana del nou Spotify Camp Nou. La novetat de la pròxima temporada és que tindrà 3 tons de vermell i blau, aconseguint un efecte visual. Si la veus, un efecte degradat, més o menys, on no falten els detalls en daurat dels patrocinadors i una petita senyera sota el coll a l'esquena. Els pantalons serà en un to blau més fosc, en un blau marí similar al de les mitges. El dia 1 de juliol surt a la venda, però ja es pot comprar en algunes tendes de l'Aràbia Saudita. Tema preus, encara no han sortit, però com està el mercat de les samarretes de futbol, si abans eren accessibles, entre cometes, ara a la majoria dels casos ja supera fàcil la barrera dels 100 euros. Un dia també, l'1 de juliol, marcat en vermell a l'agenda de Joan Laporta, quan tornarà a la presidència del conjunt blaugrana fins al 2031.
0: Tot això al Barça. A l'Espanyol, a l'espera de novetats en l'operació Àlex Calatrava amb el Castelló, avui parlem dels jugadors del conjunt blanquiblau que han estat cedits aquesta temporada, Quique Iglesias.
2: A poc avança el mercat i les decisions en ferm van prenent forma. Justin Smith serà el primer dels futbolistes de l'Espanyol que han estat cedits aquesta temporada que marxarà del club. És Justin, migcampista que ha jugat a l'Sporting, té un acord tancat amb l'Eldense, que ha pujat a segona i acabarà marxant. Ja veurem si amb la carta de llibertat o renovant abans. Acaba contracte al 2027. El proper a sortir hauria de ser el central Hugo Pérez. Els demés, Bauza, Javi, Marcos, Grajera i companyia, haurem d'esperar que comenci la pretemporada i veure el nivell.
0: Gràcies, Quique. El Girona segueix a l'espera d'entrenador, quan avui es compleixen 3 anys de l'últim ascens a primera a Tenerife. Vinga, parlem de bàsquet. Gran victòria del Barça, el primer partit de la final de la Lliga Endesa, 112-113 la pròrroga i per posar el primer punt de l'eliminatòria i també recuperar el factor pista. Mal inici del Barça, sense Satoranski de baixa per lumbàlgia, 52-47 al descans i a la segona part reacció dels blaugrana que van acabar amb 19 triples, un 50%, dos d'ells decisius de Claiborne. Parla Xavi Pasqual.
3: Estem bé, els dos equips estem bé, la veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable, nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar.
0: El segon partit es juga demà dissabte al Roig Arena a les 8 del vespre. I del Barça de bàsquet al Barça de futbol sala, que és a un partit d'aixecar el títol de Lliga. Ha tornat a guanyar el Pozo de Múrcia al Palau, en aquest cas per un contundent 6-1, Juan Arias.
4: Sí, efectivamente, y es un resultado que coloca la final en 2-0 para el Barça, en un partido mucho más cómodo que el primero, que se llevó el Barça en la tanda de penaltis. El protagonista del encuentro, Mamadou Touré, que con 3 goles seguidos remontó el tanto inicial del conjunto murciano antes del descanso y marcó el cuarto, que sentenciaba el choque nada más empezar la segunda parte. Sergio González y Adolfo redondearon la goleada. Tras el partido, pulsamos la opinión de Touré, autor de un póker que acerca la Liga al Barça.
5: Sí, claro, empezamos 2-0 en casa. Ahora vamos ahí y vamos a intentar ganar en 3, como he dicho, y si no podemos, en 4. Y si no ganamos el 4, hay el 5 en el palo con la gente, con los drags y ya está.
6: ¿Hacía mucho tiempo que no marcabas 4 goles?
5: Creo que desde que llegué aquí en el Barça nunca he metido 4 goles, con el B y con el primer equipo. Entonces, para mí hoy es un día increíble y estoy muy contento. Y para mí un jugador tiene que hacer todo para ayudar al equipo y hoy lo he hecho bien y entonces está bien.
4: Próximo partido martes en Murcia, si el Barça gana se lleva a la Liga, si gana el Pozo habrá cuarto también en tierras murcianas el jueves. De haber quinto encuentro se jugaría en el Palau el domingo día 28. Por cierto, Eric Mendoza, que acaba contrato y no seguirá como azulgrana, recibió el homenaje de la afición barcelonista al final del partido.
0: Oh, oh. Recuperem el fil del futbol perquè avui el Centre d'Esport Sabadell pot tornar al futbol professional. Serà equip de segona si guanya el Zamora després de l'1-0 del primer partit. Busquem primer l'última hora del conjunt arlequinat. Quique.
2: A les 9 del vespre i amb el tiempo de juego, com sempre, present, Centre d'Esport Sabadell, Zamora, una nova creu alta plena a vessar per tal de remuntar el gol dels castellans al partit d'anada. L'empat l'afavoreix el conjunt de Ferran Costa, que té tots els futbolistes disponibles. Torna a Coixia després de sanció i s'han recuperat a temps Priego, Carlos García i Kaiser. El Zamora, de l'ex Òscar Cano, arriba també sense baixes significatives per un partit que xurarà l'àrbitre basc Aymar Velasco Arbaiza.
0: Li demanem l'opinió ara al company de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés.
7: Des d'aquesta premissa inicial, carregada d'obvietat que el Sabadell avui li val qualsevol victòria per tornar de nou al futbol professional, faria bé el conjunt de Ferran Costa en emmirallar-se en la que van ser les claus ara fa 15 dies en la semifinal davant el filial del Real Madrid. Aquell dia, la intensitat, el ritme, la velocitat, sobretot ofegar el rival a camp contrari, van ser determinant perquè el conjunt arlequinat acabés de capgirar una altra eliminatòria que també tenia molt coll amunt després del primer partit, jugat en aquest cas a Valdebebas. Ara és un gol, no són dos. I de tota manera, el Sabadell també comptarà amb el factor públic. Avui l'estadi de la Nova Creu Alta tornarà a estar ple i és cert, l'afició no guanya els partits, però sí que pot i ha de ser clau a l'hora d'empènyer el conjunt arlequinat, com diem, a recuperar el seu lloc en aquest futbol professional, en aquest cas a la Lliga Hypermotion.
0: Gràcies, Sergi. Sort al Sabadell, Sabadell-Zamora, 9 de la nit. Una més de futbol. Sentirem Pau Gasol parlant de la inversió que vol fer de més de 50 milions d'euros a la Lliga F, a la Lliga Femenina.
8: Fútbol al final es el deporte referente, ¿no? en España, en Europa y posiblemente en el mundo, y creemos que puede ser un catapultador del deporte femenino aquí en España, y por eso creo que hemos identificado y estamos muy ilusionados de poder invertir en él y de poder ayudar a generar más atención, más exposición y más valor propio y autónomo a través del fútbol femenino.
0: Més coses que us volem explicar. Camí de les 4 de la tarda, en hoquei patins, l'Igualada busca avui salvar el primer matchball de la final pel títol davant el Liceo, Juan.
4: Sí, porque l'Igualada está 2-0 abajo en la final de la Liga que le enfrenta al conjunto gallego después de caer con claridad por 8-2 en los dos partidos jugados en Riazor, por lo que de perder un encuentro más sería el conjunto del Liceo el que se hiciera con la Liga. Miguel Cañadiñas es jugador del Igualada.
9: Es verdad que vinimos de un 2-0 y con dos partidos malos, pero bueno, este equipo la verdad que ha demostrado que sabe recomponerse en los malos momentos y además en unas finales de la Liga que ya el club lleva 20 y pico años sin estar, pues con la máxima ilusión, además jugando en casa con toda nuestra gente, que el pabellón va a estar lleno, pues con muchas ganas ya de que llegue mañana a las 7 de la tarde y la verdad que también con confianza de que se puede remontar esto.
4: El partido hoy a las 7 en Igualada, si hay un cuarto encuentro se disputará también en Las Comas y el domingo, y si fuera necesario un quinto y definitivo partido, la serie se decidirá en Riazor el martes.
0: I a aquesta hora estem pendents de l'inici de la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme i bàsicament de l'espluguenca Paula Olasi, Quique.
2: Ja està en marxa des de fa pocs minuts la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Des d'avui fins diumenge, amb el final decisiu davant les Fonts de Montjuïc al migdia del darrer dia de la setmana. Avui sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme, amb 92 quilòmetres de recorregut. I amb la presència estel·lar de Paula Blasi. Dirigeix la prova Rubén Peris, en declaracions a Esportscope.
10: Doncs la veritat és que és una gran alegria. L'explosió ciclista de la Paula, per nosaltres com a organitzadors i com a catalans, doncs és una gran il·lusió. Amb la Paula, amb moltes altres corredores que estaran aquí, espero una volta molt disputada i molt agradable i molt atraient de cara a les persones que la vegin in situ a les carreteres i també per les que la segueixen a través dels mitjans informatius.
2: Doncs avui Santa Susana, el diumenge Montjuïc i demà l'etapa reina tindrà el seu final al cim de la Molina.
0: Any Anirem tancant programa. Aquesta hora estem pendents del món del motor i del motociclisme, perquè tenim Gran Premi de Brno, on de moment bones notícies amb el retorn a l'activitat d'Àlex Márquez en uns primers entrenaments on ha tingut algun problema, i entrenaments els primers que ha dominat el seu germà Marc, pendents d'aquests segons entrenaments de la segona presa de contacte amb el circuit de Brno. I avui és el dia 9 del Mundial. Tenim 4 partits, 2 avui i 2 en el camí entre el divendres i el dissabte. Aquest és el programa d'avui, al Mundial, a la Copa del Món del Futbol.

Camió avariat que ocupa part del carril dret. Retencions a la B20 de l'Hospitalet al Prat de Llobregat en sentit Castelldefels a causa d'un accident que té un carril i aturades puntuals a la C32. També passa alternatiu a la C12 a Roquetes. Pel que fa a Rodalies, amb hores de 20 minuts a l'R1, R2 i R4. Et seguim explicant el que t'interessa la tarda amb Pilar García Muñiz.

0: Manchester sí, y con la confirmación de Ancelotti de que va a hacer cambios, veremos a ver cuántos y en qué demarcaciones.
1: Completa la jornada de Escocia-Marruecos a las 12 y el Turquía-Paraguay a las 5 de la madrugada. Se está entrenando hasta ahora España para el domingo contra Arabia. Ya ha confirmado Lamine Yamal que no está todavía para jugar un partido completo. John Rahm está ya a 7 golpes de la cabeza en el US Open que comanda Wyndham Clark, y en la Vuelta a Suiza, etapa para el ecuatoriano Narváez, liderato un día más para su compañero Pogacar.
2: Un minuto para tu COPE más cercana.
3: Pilar García Muñiz.
4: La tarde.
5: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
6: Bona tarda, el cel quedarà serè o transitoriament poc ennubulat. Durant la tarda creixerà alguns núvols d'evolució al Pirineu que deixarà el cel mig ennubulat i algun xàfec feble. Al final del dia també podrem arribar a veure alguns núvols per l'interior del terç oest. Les temperatures són 27 graus a Barcelona i Tarragona, 30 a Girona, 35 a Lleida i 26 a Andorra la Vella. Retencions al 73 amb un cal i reixec en sentit Barcelona causa un camió avariat que ocupa part del carril dret. Retencions a la B20 de l'Hospitalet, al Prat de Llobregat en sentit Castelldefels a causa d'un accident que talla un carril. Aturades puntuals a la C32 a l'altura de Sitges, en sentit Barcelona, per un accident que provoca dos carrils tallats. També tallada la C12 a Roquetes, on es dona pas alternatiu. Pel que fa a Rodalies, l'R1 i l'R4, amb les seves respectives incidències, ja resulta recuperant de forma progressiva la seva freqüència. Et seguim explicant el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz.

0: Laura i la Maria ja ho tenen decidit.
1: Sí, moltíssimes. Després d'un curs tan difícil, ara venen ganes de l'estiu.
2: Bueno, demà marxem a Menorca.
3: A passar el Sant Joan allí.
1: Sí, i bueno, tenim ganes de poder anar a la piscina, a la platja uns dies, disfrutar amb els amics i tot.
3: I descansar i passar-nos-ho bé.
0: Doncs la Laura i la Maria, que ja tenen els seus plans, però també venen ara unes setmanes en què moltes famílies faran mans i mànigues per conciliar amb els nens. Molts aniran al casal a partir de dilluns, però hi ha també moltes famílies, segur, que ja estan quadrant agendes a veure amb qui es poden quedar els nens. El Sergi Tor ha sortit aquesta tarda a preguntar com s'ho faran a partir d'ara, amb 2 mesos i mig de vacances per endavant. Sergi, tu estàs a Lleida i amb molta calor, m'imagino. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, fa molta calor. Mira, me'n vaig cap a l'ombra, és insuportable estar al sol i això que la gran calor arriba a partir del diumenge. A banda de les prevencions que ja han parlat i que parlaràs, és evident que avui una de les notícies del dia és que s'ha acabat ja el curs escolar. I s'està notant al carrer, eh? Vaig aquí, mira, amb una família, veig amb una mare acompanyada del seu nen. Aviam si ens pot atendre aquí a la linterna de COPE Catalunya. Hola, bona tarda, buenas tardes. Como madre, ¿contenta de que se hayan acabado las clases?
5: Sí, contenta, muy contenta, sí.
4: Ahora llega el verano, el verano siempre es más complicado. ¿Cómo se afronta el verano?
5: Tengo una niña de 18 años, pues ya nos iremos, como ella trabaja en otro turno, yo en otro, pues ya nos iremos intercambiando para que él se pueda quedar en casa. Los cursos a veces hay, bueno, por lo menos en el sitio donde yo vivo, bueno, no hay mucho.
4: Muy bien, ¿me puedo hablar con el niño?
5: Sí, Sole, ¿eh? Sí.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
6: Tiago.
4: Tiago, ¿contento de acabar hoy las clases?
6: Sí.
4: ¿Cómo han ido las clases?
6: Muy bien. ¿Sí? Muy bien con las notas, con los profes, los amigos.
4: Ja veus, Yolanda, que el Tiago té molt bona satisfacció per la classe d'avui. Què curs has hecho, Tiago?
6: Estoy en sexto y voy a pasar a segundo.
4: A primero de ESO.
6: Sí.
4: O sea, es un cambio importante, ¿eh?
6: Sí.
4: ¿Y este verano cómo lo ves, Tiago?
6: Bien.
4: ¿Bien? Sí. ¿Qué vas a hacer?
6: Ir a la piscina.
4: ¿Ir a la piscina? ¿Todos los días?
6: Sí.
4: ¿Todos los días a la piscina? ¿Y vas a tener playa o no?
6: Sí, también.
4: También. ¿Tenías ganas ya de que llegara el verano?
6: Sí, un montón.
4: Un montón. Ha sido duro, ¿no? Al final.
6: Sí.
4: Oye, Tiago, mucha suerte, ¿eh? Sobre todo para primero de ESO, ¿eh?
6: Gracias.
4: ¿Sacas buenas notas? Sí, ¿no? Tiago, gracias.
6: De nada.
4: Y a la seva mare, pues bueno, ahora sí que tendrá un poquito más de trabajo, ¿no? Para cuidar a Tiago.
5: Sí, bueno, ya nos iremos acomodando, sí.
4: Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?
5: De nada, gracias a usted.
4: Doncs una mica el resum de que Yolanda tindran milers i milers de famílies. Comencen, ja han començat, podríem dir, aquestes vacances d'estiu. Avui és l'últim dia, a la tarda s'està realitzant aquestes últimes compres, perquè sí que puc dir-te una cosa, Yolanda, hi ha moltes i moltes ganes, ho ha dit el Tiago, de piscina i de platja, és a dir, d'aigua, per aguantar la fortíssima calor que ens ve a sobre.
0: Clar que sí, moltes ganes de remullar-se, Sergi, com no podia ser d'una altra manera amb aquesta calor. Gràcies, Sergi. I ara que parlava la mare del Tiago sobre com s'ho faran per conciliar durant aquests mesos d'estiu, justament avui el govern ha proposat teletreballar en certs períodes de l'any, com ara l'estiu, per millorar la conciliació. Una proposta que s'intentarà traslladar als convenis col·lectius, com ha avançat el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
7: L'instrument que tenim per nosaltres, des del Departament d'Empresa i Treball, ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
0: Doncs una proposta que hi ha damunt de la taula i que segur que facilitaria molt les coses a més d'una família. Fem ara una ullada a la informació de serveis. Doncs estem a les portes de la primera onada de calor de l'estiu. La temperatura anirà pujant en les pròximes hores i diumenge ja es fregaran els 40 graus a punts del Pla de Lleida. Dilluns la temperatura podria tocar sostre i tindrem onada de calor almenys fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Per tant, molta paciència perquè hi ha calor per a dies. D'aquí un moment entrarem en detalls i us explicarem què heu de tenir en compte. I a les carreteres, doncs, molt moviment aquesta tarda. Hi ha aturades a l'A7,

0: mismo desnudo.
1: Aquests dies està fent molta calor, però és que el que ens arriba en les pròximes hores, abans ho dèiem, serà encara pitjor. Hi ha un avís activat de perill per calor intensa a partir de diumenge, amb màximes que poden superar els 40 graus a l'interior. Un episodi que se'ns farà llarg, com a mínim fins dimarts, però el pitjor dia serà dilluns, segons les previsions. Serà la primera gran onada de calor de l'estiu, farà calor de dia i també de nit, amb temperatures que no baixaran dels 20 graus i que poden superar els 25 al litoral i prelitoral. Costarà dormir aquests dies. Evidentment, amb aquest panorama, el millor que podem fer és preparar-nos, evitar riscos i seguir les recomanacions dels experts. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què hem de fer aquests dies de tanta calor? A veure.
2: Doncs davant d'aquesta situació, Protecció Civil ja ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i demana extremar les precaucions, especialment entre la població més vulnerable. De fet, Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assegurat que en els pròxims dies es viurà la primera onada de calor d'aquest estiu.
3: Estem davant de 3 dies consecutius amb la predicció de que es puguin superar els llindars per calor, sobretot a l'interior de Catalunya. Esperem temperatures a la plana de Lleida que puguin arribar als 40 graus i fins i tot superar aquest valor, i valors també que la resta de Catalunya estaran entre 32 i 38 graus. Comentar també que les nits, especialment a partir de diumenge, la nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya, i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
2: Per la seva banda, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Soler, reclama evitar exposar-se al sol de cara a la pujada de les temperatures i recomana també hidratar-se molt bé.
4: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: I Marc, també hem d'anar molt en compte amb els incendis, perquè clar, amb aquestes temperatures el risc serà molt elevat aquests dies.
2: Sí, Imma Soler ha demanat als col·lectius vulnerables evitar exposar-se a aquesta calor extrema, com dèiem, ha instat a la ciutadania a no iniciar activitats que puguin causar focs, i de cara a Sant Joan, doncs, ha exigit no usar pirotècnia a prop de zones forestals.
4: Que prop de zones forestals, a una distància de 400-500 metres, no hi hagi aquestes activitats, no es facin. Vull dir que ja són activitats prohibides. Totes aquelles activitats que poden comportar un risc d'incendi a la vora de terrenys forestals, de zones de vegetació, ja per normativa no es poden fer quan tenim aquest nivell de risc d'incendi forestal. Tenir-ho molt en compte, és molt perillós. Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho de la manera correcta i en els llocs correctes.
2: Des de Bombers, Claudi Gallardo també ha demanat prudència i ha dit que redoblaran esforços davant d'un cap de setmana complicat en plena temporada de sega. I és que les altes temperatures, la baixa humitat i també la campanya de la sega configuren un escenari especialment delicat. Per això es demana evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició i alertar immediatament el 112 davant de qualsevol columna de fum.
5: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa. Llavors, evidentment, doncs, fer una crida a la prudència, però en tot cas, doncs, això també, doncs, un missatge per part del cos de bombers, doncs, que estem preparats i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents i anar, doncs, recuperant recursos.
1: Doncs amb aquesta calor, Marc, què fa i què farà? Una opció és quedar-se a casa, però clar, què hem de fer per no acabar pagant una factura milionària?
2: Doncs el primer impuls, segur que també et passa quan arriba una onada de calor, és encendre l'aire condicionat. És gairebé inevitable, però tot i això hi ha una sèrie de recomanacions que poden ajudar-nos a mantenir la casa fresca sense disparar el consum elèctric. Dani Salazar, director de HelloBat, explica quins són els errors més habituals que cometem i quins hàbits fan que la factura s'encareixi en el dia a dia.
6: Un error que tenemos es poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor. sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando. Además de eso, es hacer un pequeño mantenimiento a tu aire acondicionado. Solo con limpiar los filtros ya puedes mejorar la eficiencia un 10%. Y vale mucho la pena entonces que revisemos la tarifa que tenemos ahora contratada y mires qué ofertas hay en el mercado que se ajusten a tus necesidades.
2: A més, també hem de tenir en compte la importància de ventilar l'habitatge i la clau és saber-ho fer a hores que toca, per tal de conservar una temperatura interior més agradable.
6: En la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que estas corrientes cruzadas refresquen la casa. Pero cuando ya se acerca el mediodía, vale mucho, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco cruce todo el hogar, y cuando la temperatura sube nos protejamos un poco más y aislemos el hogar.
2: Mesures senzilles, doncs, que ajuden a combatre la calor sense que la factura de la llum es dispari aquest estiu, Yolanda.
1: Doncs molta prudència amb aquesta calor, molta paciència també, i a seguir totes aquestes recomanacions perquè la nostra butxaca doncs, no surti mal parada. Gràcies, Mart. Gràcies. Espero després. Fins ara. Doncs una dada calor que marcarà sens dubte la revetlla. D'aquí un moment parlem de Sant Joan, del dispositiu que s'ha previst a les carreteres perquè hi haurà molta mobilitat, ja n'hi ha de fet, i parlarem també d'un dels protagonistes de la revetlla, i són els petards. D'aquí un moment t'explico com van les vendes i també algunes novetats.

0: Venen dies de molta mobilitat a les carreteres. Entre avui i demà, uns 600.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Diumenge tornaran una mica menys de la meitat i per la Revetlla de Sant Joan, Trànsit preveu la sortida de 490.000 vehicles. Una mobilitat molt alta que coincidirà, com acabem d'explicar, amb una onada de calor i que pot complicar especialment la conducció d'alguns col·lectius, com alerta Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
1: A les bicicletes, no s'arrisquin els ciclistes a circular en llocs on la insolació sigui massa contundent. Per tant, s'ha de ser molt curós amb la mobilitat en bicicleta. I dos, també les motos. Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut. Això està més que contrastat.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la Revetlla i la velocitat es limitarà a 80 km per hora a tots els vehicles, a la C32, la C31 Sud, a la B23, a l'AP7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. I altres mesures que s'aplicaran per la Revetlla són les restriccions per als vehicles pesants a l'AP7.
1: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella, a la B20, C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
0: S'habilitaran també carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per augmentar la capacitat viària a la P7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. Com us deia, es faran 52 controls, es desplegaran gairebé 300 agents a les carreteres, tant en principals com en secundàries, cap a destins de platja i també de l'interior. Els controls seran preventius de consum d'alcohol i drogues i molta prudència amb les distraccions aquests dies perquè continuen sent una de les causes principals d'accident. La comissària Mònica Lluís és cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos.
2: Les distraccions, m'agradaria recalcar, que són la principal causa de tant desplaçaments laterals de carril i també de xocs frontals que poden causar un resultat fatal en sinistres. Aquí una alerta, sisplau, a la ciutadania per aquesta conducció responsable i alerta.
0: Per cert que Renfe reforçarà també el servei de Rodalies per la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments de viatgers, especialment cap a zones del litoral. Durant la nit del 23 al 24 de juny s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa entre la capital i el Maresme. Es garantirà interval de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei i també es desplegarà un dispositiu de seguretat amb 86 vigilants addicionals. Mesures per garantir una Revetlla de Sant Joan segura i una data doncs, que és molt important per al sector de la pirotècnia que preveu augmentar un 5% les vendes. La facturació pot superar els 20 milions d'euros. El Jordi Brau és CEO i segona generació de l'empresa familiar catalana La Traca i el saludem ara mateix. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Evidentment no hi ha un Sant Joan sense petards, en tota la seva varietat que és molt extensa i les previsions, com jo deia, són molt bones, no? Això ens ho pots confirmar, Jordi?
3: Sí, sí, perquè a més els dies que ja hem començat a obrir moltes casetes, la facturació està molt animada, per tant, anem tot pel camí.
0: Hi ha molta varietat, no? Bombetes, fons, trons, per a totes les edats també. Hi ha una novetat aquest any, si no m'equivoco, i és la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, no? Per exemple, nens autistes, infants, i que també volen gaudir, evidentment, de la Revetlla, no?
3: Sí, nosaltres ja l'any passat ja vam fer una donació de 100 kits a la Fundació Infants, gràcies també a la col·laboració amb la Protecció Civil, que ens va ajudar a desenvolupar tots els manuals i així. I aquest any doncs, hem col·laborat també a Parlat d'Infants, amb Aspronis, i col·laborem amb dues associacions i els obsequiem amb 200 kits per a la protecció de les persones amb hipersensibilitat.
0: I què és el que incorporen aquests kits? Perquè la gent no entengui.
3: Bàsicament, doncs, les ulleres, uns tas per les orelles, una esponja d'aquestes que fan antistès i instruccions també per ells i per les famílies, que és el que vam consensuar amb Protecció Civil i l'agrupació d'associacions catalanes doncs, amb persones amb hipersensibilitat que els hi podia servir, no?, per atenuar i poder generar una convivència també dintre d'aquesta revetlla.
0: I no sé si heu notat, Jordi, que cada vegada hi ha més demanda de productes de baixa sonoritat, no? No sé si és aquesta una tendència a l'alça.
3: Sí, bueno, nosaltres aquest projecte el vam començar fa 8 anys. De fet, va ser una experiència meva personal, que la meva filla tirant unes fonts es va assustar quan tenia 2 anyets. I vaig dir, ostres, doncs podríem tindre una gamma, un estudi això, no? Internament vam categoritzar els productes en baixa, mitjana i alta sonoritat i ja vam veure, evidentment, les bengales, bombetes, que ja tenien productes de baixa sonoritat. I durant tots aquests anys hem anat desenvolupant gamma de productes de baixa sonoritat. I no només això, després hem agafat productes d'alta o de mitja sonoritat i hem anat provant com, per exemple, podíem transformar la gamma de productes cap a baixa sonoritat. I avui en dia, ja fa 4 anys vam obrir les primeres casetes de baixa sonoritat i actualment les 200 casetes que tenim de la traca, més els locals, el 55% de la gamma és productes de baixa sonoritat.
0: Molt bé. I hem d'insistir també, Jordi, en la importància, no?, de comprar tots aquests productes a establiments autoritzats, que són els únics que ens poden garantir que es compleix la normativa i que són realment segurs, no? Que la gent compri a llocs autoritzats.
3: Sí, així és. Encara ens podem trobar algun lloc, no?, però els portavetes són les casetes de la via pública o locals que són de venda exclusiva de biblioteca.
0: No sé si els preus han pujat o es mantenen respecte a l'any passat.
3: Diria que es mantenen i fins i tot amb algunes ofertes baixen una miqueta. Val? O sigui, nosaltres mateixos ara, fins al dia 19, tenim una sèrie de productes que per 1 euro més t'emportes una unitat. O sigui, el lot Pirodider, per exemple, que és un lot infantil de 28 euros, per 1 euro més t'emportes 2. I per tant, poden haver-hi opcions que fins i tot baixi el valor del producte.
0: Quan s'acostuma a gastar aproximadament una família amb nens, més o menys?
3: Nosaltres calculem que uns 50 euros o així aproximadament es gasten.
0: Aquest Sant Joan, Jordi, arriba amb temperatures molt altes, no? Això diuen les previsions, amb onada de calor inclosa. Això vol dir, evidentment, que s'han d'extremar les precaucions perquè el risc d'incendi serà molt alt. Qualsevol imprudència pot sortir molt cara i, per tant, això és important tirar els petards on es pot fer i lluny de zones forestals.
3: Sí, és així, no? Realment, bueno, hem tingut unes èpoques molt bones d'aigua, o sigui, no tenim problemes de sequia, però ha plogut, la vegetació ha crescut i ara aquesta onada de calor que estem tenint s'ha de tindre molt de respecte. Nosaltres, per la nostra part, és això, els packs, els lots que hem fet de productes, hem evitat tindre productes d'efectes volants a dintre dels lots, justament per cuidar una miqueta això, no? Perquè els efectes volants són els que més penses que poden tindre una mala trajectòria i si tenim productes que giren al terra o fons o les bombetes o així, doncs són productes que no generen aquest desplaçament i per tant també des de la nostra oferta de productes també podem cuidar aquest consum.
0: I també és molt important evitar manipular els petards, no? I si hi ha nens, que estiguin sempre acompanyats d'un adult perquè ningú no prengui mal. Això també és molt important.
3: Sí, evidentment hi ha un criteri que és aplicar el sentit comú.
0: Exacte.
3: Llegir les instruccions d'ús i els artificis pirotècnics, doncs, bueno, una metxa de cotó, encendre la metxa per la punta, tenen una duració de 8 segons aproximadament, és temps més que suficient per encendre i poder-se allunyar degudament.
0: Molt bé, doncs a gaudir tots de la revetlla d'aquí a uns dies, que no faltin els petards evidentment, però sempre amb seguretat, amb prudència, els espais autoritzats perquè sigui una festa, que és el que ha de ser, i no hi hagi cap ensurt. Que vagin molt bé les vendes, Jordi Brau, CEO de l'empresa familiar catalana La Traca, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda.
4: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
5: ¿Quieres contarnos algo?
6: Escribe a Ángel Expósito.
5: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
6: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
7: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
8: Así responde un experto de Verisur ante el peligro. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
9: Verisur. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
10: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
11: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
9: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
11: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
9: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
12: La Linterna.
4: COPE Cataluña y Andorra.
12: Estás informado.
13: En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianna López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
15: Muy buenas.
13: ¿Qué son los abusos bancarios?
15: Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
14: O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
15: Uh-huh. O bien un avalista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
14: aval de una empresa. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
13: Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
14: Exacto.
13: De la jugada.
15: El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
14: Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
13: Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
14: Exacto.
15: Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
14: Siempre y
15: todo
14: cuando
15: lo que
14: te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
13: Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
15: Porque solo reclama 1 de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
14: De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
15: Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
13: Caray.
15: Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? 1 de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es 0. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo 2 cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
13: es que te deben a ti
15: 30.000, 10.000, 5.000.
14: Y además 5.000. El coche está pagado.
15: Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las 2 últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
14: Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente.
15: Yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
14: Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no? Por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
13: Sí, ¿eh?
14: Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
15: claro,
14: pasa muchísimo.
15: La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
14: Totalmente.
15: Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
14: claro,
15: que
14: claro.
15: Con su pensión ayudan a la familia.
14: Con
15: y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
14: Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
13: Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
15: Bueno. No puede
14: más
15: haber,
14: de lo mismo.
15: Totalmente, igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
14: también
15: tienen que
14: nos pasa
15: el 100%
14: mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial. Compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
15: Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70, tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
13: Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
14: a vosotros
15: por ayudarnos a difundir.

0: L'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que és capaç d'operar a través d'una única incisió. El pacient és un nen de 12 anys a qui a principis d'aquest mes de juny li van extirpar un ronyó i el seu urèter a causa d'una infecció causada per l'acumulació de múltiples pedres. El nen ja es troba perfectament, amb moltes ganes d'anar recuperant-se del tot per fer vida normal, sobretot per tornar a jugar amb el seu equip de futbol, l'Alzamora de Nou Barris. Ell mateix ha explicat avui la seva experiència amb la intervenció.
1: Primera fue para ponerme un tubo para quitarme la infección que tenía en el riñón izquierdo. Y la segunda fue quitarme el tubo y después el riñón.
0: Doncs gràcies a aquest robot es redueixen els danys i les molèsties al pacient perquè permet reduir l'àrea específica de l'operació. Les incisions són d'uns 2,5 centímetres, tot i que la mida es podria anar reduint en els propers mesos, i representa una fita important, a diferència dels sistemes robòtics convencionals que utilitzen 4 braços i requereixen diverses incisions per introduir la càmera i l'instrumental. El nou robot treballa amb un únic braç, com deia, i accedeix al cos a través d'una única incisió i, per tant, minimitzant risc, com ha explicat el doctor David Virós.
2: La cirurgia mínimament invasiva que fèiem amb els pacients havia de ser feta a través de diferents entrades amb el pacient, i això, doncs, evidentment, comporta una morbilitat, un dany al pacient, que nosaltres, doncs, en tot moment el que volem és intentar disminuir-lo. A més, això també ens dificulta determinades cirurgies i determinats abordatges que fem als pacients. Per aquesta raó, des de la Comissió de Cirurgia Robòtica, doncs, vam iniciar el projecte, amb l'ajuda de la direcció del centre, d'introduir un sistema novedós, un sistema innovador que poguessin fer cirurgia a través d'un sol orifici amb els nostres pacients.
0: Doncs aquesta eina dona, com estem explicant, més seguretat, menys complicacions i permetrà fer 300 operacions més a l'any. De moment, el robot ja ha fet 4 operacions amb cirurgia pediàtrica i hi ha programades més per als propers mesos, també per a cirurgia general i urologia. I a Lleida estan buscant voluntaris per crear un banc de sons respiratoris que ajudaria a detectar algunes malalties cròniques. És una iniciativa innovadora que impulsa l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i la Universitat de Lleida, i parlem justament amb l'investigador principal d'aquest estudi, que és el Jordi de Valle. Què tal, Jordi? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Voleu crear un banc de sons respiratoris i, vaja, comencem per explicar de què estem parlant, no? Què és un banc de sons respiratoris, Jordi?
3: El que estem intentant recollir són mostres de respiració, no? Gravar com una persona respira, bufades, no? Com extreus l'aire dels pulmons, una tos forçada, no? Com... i després dir les vocals A, E, I, O, U. Aquestes són les mostres que recollim.
0: I quin perfil de voluntaris esteu buscant?
3: Doncs necessitem tot tipus de persona, perquè la idea és que amb aquests sons puguem determinar qui té un risc elevat de tenir una malaltia respiratòria, com per exemple la malaltia pulmonar obstructiva crònica o l'asma. Llavors necessitem gent, diguem-ne, sana, i també necessitem gent que tingui aquestes patologies, perquè així podrem comparar els seus sons i veure si podem predir si tenen o no la malaltia.
0: I la prova consisteix en això que m'explicaves, no? De fer una bufada, de dir les vocals, aquestes quatre coses, no?
3: Tenim una web en la que primer et fan un petit qüestionari, bàsicament per saber quines malalties tens i la teva edat, o el gènere, etc. I després hi ha 4 camps on pots gravar aquests sons, amb exemples, de manera que tot queda recollit i ho fas en, no sé, 5 minuts, més o menys.
0: Molt bé. I l'objectiu, com estem explicant, és detectar patologies cròniques com l'asma de forma precoç gràcies a la intel·ligència artificial, no?
3: Sí. Cal tenir present que malalties com aquestes estan altament infradiagnosticades. Això vol dir que hi ha molta gent, per exemple, que té malaltia pulmonar obstructiva crònica i no ho sap. Fins a un 80% de la gent que la té no ho sap. Llavors, fer anar tothom al CAP perquè es faci les proves diagnòstiques és inviable. En canvi, si aconseguim fer una eina, doncs, que et puguis fer tu a casa teva en 5 minuts i et digui, ostres, tens un risc elevat de tenir una d'aquestes malalties, vés al CAP i a veure si et diagnostiquen. Doncs ja seria un primer pas per poder corregir aquest infradiagnòstic.
0: I quan podria estar enllestit aquest banc? I no sé, el funcionament pràctic quin és?
3: El funcionament pràctic és que hem fet circular una sèrie de codis QR que et porten aquest link i ho estem promocionant com podem, tant a nivell hospitalari, a l'Hospital de Santa Maria de Lleida, a l'Arnau de Vilanova, i ens estem escampant, com també en entorns no hospitalaris, perquè necessitem gent sana. I llavors la idea és que quan algú doncs, accedeix a aquest link, ell mateix, sense necessitat de que hi hagi ningú que l'ajudi o el guiï, doncs pugui fer aquesta participació al projecte. O sigui, és un projecte de ciència ciutadana.
0: Molt bé, doncs és una iniciativa innovadora que pot ser molt útil per detectar malalties molt prevalents com podria ser l'asma i que, com tu deies, estan infradiagnosticades. Jordi De Vall, investigador principal de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
3: Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
7: ¡Claro que sí!
6: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
8: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
9: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
6: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
10: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
11: A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
12: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
11: Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
13: ¿Y quién dice esto?
11: Pues lo dicen
13: desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
11: Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
14: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
15: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
16: El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
15: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
16: La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivienda.
15: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
17: Viernes 11 de la mañana. Para.
18: Para.
17: Reflexiona.
18: Reflexiona.
17: Actúa.
18: Actúa.
19: Todo tiempo pasado fue mejor. Como la nostalgia muchas veces nos puede llevar a lugares que no son del todo reales.
20: No es un recuerdo objetivo, es una recreación que hace la mente para que experimente lo que en este momento necesita sentir.
17: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
18: Solo en Herrera en COPE.
21: Por cierto, como en este programa pasan tantas cosas, los castigos que nos inflige Donald Trump a los europeos. Vamos a saludar a nuestro experto en criminales, en policiales, Nacho Abad, buenos días.
22: Buenos días, Carlen Lomana.
23: Por fin he llegado.
22: Bueno, viene de negro.
18: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
21: Es que también tienes que contar cosas buenas.
18: Con Cristina López Slichting.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Protecció Civil fa una crida al seny i a la responsabilitat ciutadana davant la coincidència de la primera onada de calor de l'estiu amb la revetlla de Sant Joan i, per tant, un risc d'incendi forestal molt elevat. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les temperatures tocaran sostre dilluns i es mantindran molt elevades fins dimarts o dimecres, especialment a Ponent, on poden superar els 40 graus. Mar Puerto, bona tarda.
16: Bona tarda. Protecció Civil activa l'alerta del Procicat per calor intensa. Demana extremar les precaucions, especialment entre la població més vulnerable. Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, assegura que els propers dies es viurà la primera onada de calor d'aquest estiu.
24: Estem davant de 3 dies consecutius amb la predicció de que es puguin superar els llindars per calor.
1: sobretot a l'interior de Catalunya. Esperem temperatures a la plana de Lleida que puguin arribar als 40 graus i fins i tot superar aquest valor, i valors també que la resta de Catalunya estaran entre 32 i 38 graus. Comentar també que les nits, especialment a partir de diumenge, la nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya, i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
16: La subdirectora general de Protecció Civil, Imma Soler, reclama evitar exposar-se al sol de cara a la pujada de les temperatures i recomana hidratar-se bé.
2: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
16: Soler demana així als col·lectius vulnerables evitar exposar-se a la calor extrema i ha instat a la ciutadania a no iniciar activitats que puguin causar focs, i de cara a Sant Joan exigeix no usar pirotècnia a prop de zones forestals.
2: Que prop de zones forestals, a una distància de 400-500 metres, no hi hagi aquestes activitats, no es facin. Vull dir que ja són activitats prohibides. Totes aquelles activitats que poden comportar un risc d'incendi a la vora de terrenys forestals, de zones de vegetació, ja per normativa no es poden fer quan tenim aquest nivell de risc d'incendi forestal. Tenir-ho molt en compte, és molt perillós. Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho de la manera correcta i en els llocs correctes.
16: Des de Bombers, Claudi Gallardo també reclama prudència. Diu que redoblaran esforços davant d'un cap de setmana complicat en plena temporada de sega. I és que les altes temperatures, la baixa humitat i la campanya configuren un escenari especialment delicat. Per això demana evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició i alertar immediatament el 112 davant de qualsevol columna de fum.
3: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa. Llavors, evidentment, doncs, fer una crida a la prudència, però en tot cas, doncs, això també, doncs, un missatge per part del cos de bombers, doncs, que estem preparats i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents i anar, doncs, recuperant recursos.
16: Per tant, de cara a la revetlla de Sant Joan, les autoritats insisteixen en la necessitat d'utilitzar petards i material pirotècnic amb responsabilitat lluny de zones forestals i vegetació seca. Però si parlem, per exemple, també de com suportar aquesta calor a casa, el primer impuls sempre és encendre l'aire condicionat. És gairebé inevitable, però tot i això, hi ha una sèrie de recomanacions que poden ajudar-nos a mantenir la casa fresca sense disparar el consum elèctric. Dani Salazar, director de Hello Bat, explica quins són els errors més habituals que cometem i quins hàbits fan que la factura s'encareixi en el dia a dia.
7: Un error que tenemos es poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor, sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando. Además de eso, es hacer un pequeño mantenimiento a tu aire acondicionado. Solo con limpiar los filtros ya puedes mejorar la eficiencia un 10%. Y vale mucho la pena entonces que revisemos la tarifa que tenemos ahora contratada y mires qué ofertas hay en el mercado que se ajusten a tus necesidades.
16: A més, també hem de tenir en compte la importància de ventilar l'habitatge, i la clau és saber-ho fer a les hores que toca per tal de conservar una temperatura interior més agradable.
7: En la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que esas corrientes cruzadas refresquen la casa. Pero cuando ya se acerca el mediodía, vale mucho, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco cruce todo el hogar, y cuando la temperatura sube nos protejamos un poco más y aislemos el hogar.
16: Mesures, per tant, que ajudaran a combatre la calor sense que la factura de la llum es dispari aquest estiu. Yolanda.
0: Molt bé, doncs prenem nota per aquests dies de tanta calor que venen. Gràcies, Marc.
16: Gràcies.
0: Bon cap de setmana.
16: Igualment.
0: Fins dilluns.
23: Somos Hijolusa te ofrece los deportes
4: y la frescura y sabor que te invita a comer sano.
0: Informació esportiva amb l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
8: Molt bé, Yolanda. Bona tarda. Com va?
0: I vinga, per on comencem, Albert?
8: Mira, obrim aquest temps d'esports escoltant a Lamine Yamal, el jugador del Barcelona. El diumenge, recordo, Espanya juga el segon partit d'aquest Mundial davant l'Aràbia Saudita. Necessita guanyar. Yamal ha parlat pels companys de Televisió Espanyola.
9: Bueno, me encuentro muy bien. Me encuentro con ganas, sobre todo. Llevo mucho tiempo fuera del campo. Y nada, con ganas del domingo. Me encuentro bien físicamente. Estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado.
8: El dubte és si serà o no titular Lamine Yamal en el partit d'Espanya davant l'Aràbia Saudita. Anem ara cap a Sabadell i entrem a la nova Creu Alta, on el conjunt arlequinat busca avui l'ascens al futbol professional. A partir de les 9 de la nit, el Sabadell rep el Zamora amb 1-0 de l'anada pel conjunt castellà. Busquem l'última hora del partit. José Luis Gil, bona tarda.
10: Què tal, companys? Molt bona tarda. Ben triat aquest verb, Entrar, perquè s'han obert les portes del temple, s'han obert les portes de la nova Creu Alta i és el que està fent ara mateix l'afició arlequinada. Entrar a les graderies de la nova Creu Alta, sold out, no queda ni un sol bitllet, 11.900 espectadors intentaran posar el seu granet de sorra per retornar al Sabadell al futbol professional. Com deies, fa dues temporades el Sabadell aconseguia un ascens agònic a la primera federació i ara està a un gol, a un sol gol d'assolir la segona divisió. Recordem, 1-0 derrota del partit d'anada. El Sabadell necessita victòria mínima per forçar la pròrroga i en cas de pròrroga aquesta victòria mínima per millor classificació li valdria per pujar a segona. Recupera Agustí Coixa, Ferran Costa després de sanció. A les 9 de la nit, Aymar Velasco Arbaiza començarà a dictar sentència en aquest centre d'esport Sabadell, Zamora.
8: T'escoltem, Gil, en aquesta barreja avui perfecta entre el Mundial i aquest partit a la nova Creu Alta que esperem possibiliti l'ascens del centre d'esport Sabadell. Ferran Costa és l'entrenador del conjunt arlequinat.
23: La nostra convicció no és pel rival que tenim davant, és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
8: Fora del futbol en motor, avui ha començat el Gran Premi de la República Txeca de motociclisme. Ho ha fet el circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè a la segona tanda d'entrenaments lliures després de marcar el millor temps al matí i també després de patir dues caigudes.
25: No, la Aprilia no está por encima. Están por encima los pilotos. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
8: En bàsquet, continuem dins l'àmbit poliesportiu, tenim dos fitxatges d'equips catalans. El Kitzanàs Manresa incorpora a l'escorta polonès Lukas Kolenda, 26 anys, 1,96 d'alçada, arriba procedent de la Lliga d'Alemanya i signa per dues campanyes en bàsquet, però en el bàsquet Girona destaquem que ha fitxat el base escorta Isaac Vázquez, 21 anys, 1,93, ve de l'Ourense de primera FEB i el contracte és per 4 temporades. I recordem avui el programa que tenim dia 9 del Mundial, 9 de la nit, Estats Units-Austràlia, partit del grup D, a la mitjanit, enllaçant el divendres amb el dissabte Escòcia-Marroc, també partit del grup C. A 2:45 de la matinada, Haití s'enfronta al Brasil, partit del grup C, i a les 5 de la matinada és per anar a dormir o bé per aixecar-se d'hora, Turquia-Paraguai, partit del grup D.
0: Molt bé, jo tinc tot apuntat,
8: Ho sé, i que veuràs tots, també
0: tots,
8: ho sé.
0: Tots. Gràcies, Albert, bon cap de setmana.
8: Que vagi bé, igualment.
0: Doncs hem arribat a les 8 i a partir d'ara la informació continua a la linterna d'Àngel Expósito. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu, bona tarda.
26: Las 8, las 7 en Canarias.
27: Soy Abelino y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
28: Última hora en La Linterna.
29: Expósito.
28: COPE. Estar informado.
26: Pues estamos a punto de iniciar un fin de semana en el que los protagonistas van a ser la primera ola del calor del verano. Las temperaturas se van a disparar los próximos días, ayudadas por un aire sahariano, y vamos a vivir esas noches tropicales por encima de los 24 grados. Y también va a ser protagonista la selección española de fútbol, que el domingo jugará su segundo partido en el Mundial y toca ganar Arabia Saudí para tener opciones de clasificarse. Pero el arranque de este verano 2026, que oficialmente llega el domingo, además del fútbol y de calor, viene marcado por los tribunales, los jueces y la corrupción. Ya sé que no es nuevo, ya sé que llevamos así meses. Lo que ocurre es que los casos de corrupción se reproducen como los gremlins. Los informes de la UCO, los autos, las declaraciones judiciales, pues van abriendo nuevos melones. Al modo de las matrioscas, esas muñecas rusas que van encajando unas dentro de otras. Bueno, pues una de esas matrioscas es el caso Begoña.